0: Flash FM. Són les 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
0: Número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: sols.
1: Flash FM. Són les 6.
2: Hola, hola, bon dia, a les 6 del matí.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Ara, tu ho has dit, molt bé.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya, el Flash Matí.
2: Bueno, de nou, gràcies per triar Flash FM. Comença així aquesta nova edició, la del dilluns 14 de setembre del 26. El Flash Matí, des d'ara i fins les 11, avui, engegant amb el número 1 de la setmana. Benvingut i benvingut.

0: Aquest és el títol, Patito, a la cançó d'Anna Mena, Lola Índigo, que aquesta setmana repeteix al capdamunt de la llista de Flash FM. Repeteix com a número 1 de Flash FM, del calibre 45, Patito A. La primera de tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí, de dilluns, engegant aquesta nova setmana, on si no, el Flash Matí. Bon dia!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres.
0: Efectivament.
1: Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, va, posem en marxa tota la maquinària d'aquest programa que avui ha començat amb el Patito A. Patito, Patito A. Anna Mena, Lola Índigo, al capdamunt de la llista, repetint com a números 1. Podeu votar a flashfm.cat per la cançó que més us moli. Bueno, què tal, com esteu? Com ha anat el pont, eh? Com va anar la diada? Espero que de la millor manera possible, eh? Si heu pogut descansar, si veu sortir al carrer, si veu fer, no sé, una miqueta també de descans aquí, merescut i necessari, ja que hem començat, no sé, classes, feines, rutines i tal. Potser heu aprofitat també aquests dies per descansar o us ha tocat currar, treballar i aixecar el país. De tota manera, en tot cas, bueno, nosaltres posem en marxa ara mateix aquest programa, ja sabeu, des d'ara i fins les 11 del matí. Salutacions de l'Héctor Ortega, un plaer. Bueno, acompanyar-vos, com sempre, en aquesta dura missió d'obrir els ulls, parar l'alarma, fer-te un cafetó a casa, sortir de casa, importantíssim, agafar el cotxe i començar a fer aquí quilòmetres, vinga. A punta pala, doncs, què millor que fer-ho amb la banda sonora del Flash Matí, no? Dic jo, Bueno, avui, pels amants del motor, tenim una sorpresa, un regal molt xulo, una cosa que us estarem regalant al llarg d'aquesta setmana i que de seguida us explico. L'espoiler és que us convidem al circuit de Barcelona, Catalunya, Montmeló, properament.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: El ritme del Flash Matí. De seguida us explico en detall el concurs que posarem en marxa d'aquí a pocs minuts, d'aquí a poques cançons. Una d'elles aquesta, El primer cafè d'avui és amb Elena Rose i el Turizo. És la setmana. Bon dia, va! Vamos a...

Payo és el Henry Méndez, que l'any 2013, estrella de la màniga, aquesta cançó que es va convertir en tot un himne, eh? Mi reina. Bueno, el tio ara torna a estar a tope amb el remix del Rayos de Sol, eh? Qui li ara va dir que tants anys després continuaria sonant i ho faria... A més, aquí, a Flash FM, i de nou avui al Flash Matí d'aquest dilluns 14 de setembre. Sí, us aneu incorporant a aquesta família de flasheros i flasheres que matineu de valent i que esteu aquí engegant la setmana. Benvingut i benvinguda, va. Sona la Tini des de l'Argentina, Dos Amantes.

0: des de França. És una formació que s'anomena Offenbach. La cançó Overdrive, i evidentment l'escolteu doncs a l'emissora del ritme Flash FM de bon matí en aquesta primera estoneta de programa a les 6 i 18 minuts exactament. Si mireu el rellotge, ja sabeu que aquí volem una cosa, que és espavilar aquells i aquelles que esteu ben adormits, ben adormides després de la diada, després del pont, o en definitiva després del cap de setmana, que espero que l'hagueu pogut gaudir al màxim. Vinga, avui comença el dilluns i al Flash Matí tenim per vosaltres un concurs que ara mateix posem en marxa. Deixa'm posar una miqueta aquí de sintonia d'atenció, perquè m'escolteu atentament. Perquè avui i cada dia d'aquesta setmana us estarem regalant al lloro una entrada VIP, que ja no és ni la normal, sinó que és la VIP, com el Bad Bunny, saps? Entrada més doble perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona, al circuit de Barcelona-Catalunya. Que guapo, Del 2 al 4 d'octubre, Festival de la Velocidad, al circuit de Barcelona-Catalunya, del 2 al 4 d'octubre. Si sou habituals al programa, sabeu que cada any us hi convidem perquè pugueu viure en primera persona les GT World Challenge, veure cotxassos allà, Ferraris, Lamborghinis, McLaren, Aston Martins, veure, per exemple, Valentino Rossi, que tornarà a competir, i aquestes concentracions de cotxes espectaculars, vale? Aquest és el premi d'aquesta setmana, entrades dobles VIP per anar al Festival de la Velocidad. I què heu de fer si en voleu guanyar una? Doncs feu una miqueta el tonto, fer l'imbècil, enviar-nos un missatge, en definitiva, aquí al WhatsApp del Flash Matí, imitant el so d'un cotxe de carreres. Què et sembla?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Ja saps que ens agrada fer una miqueta aquí el tonto de bon matí. Si algú vol participar, simplement heu d'imitar el so d'un cotxe de carreres a través del 628 060513. No faré l'exemple, no posaré l'exemple perquè si no la liem parda, però bueno, aquesta és la mecànica. Si voleu participar, ja teniu el WhatsApp operatiu, entrades dobles VIP pel Festival de la Velocidad de Barcelona. Va, mentre participeu, Quevedo, La Graciosa.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim.
3: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una. Oh.

Alejandro en la seva faceta més romàntica, Todo de ti, l'any 2021. Avui de nou a Flash FM, som al Flash Matí. Gràcies per ser-hi, bon dia, De seguida repassem els titulars del dilluns, d'aquest 14 de setembre, vale? Amb la Paula Montes a l'informatiu. Abans!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Aquest diumenge al matí la policia espanyola ha traslladat a un centre d'acollida unes 800 persones migrants que fins ara malvivien a la intempèrie a Ceuta. El govern espanyol ha habilitat noves places d'acollida al barri de la Reina, que han de permetre millorar una mica més la situació als carrers de la ciutat autònoma. L'objectiu és completar la reubicació de 864 migrants que dormien al carrer, que seran reubicats en un emplaçament amb carpes habilitat al costat de l'antiga presó del Rosales. D'altra banda, Òmnium Cultural ha denunciat aquest diumenge l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, han demanat que s'investigui i que se n'esclareixin els fets. I a Suècia, els partits d'esquerra guanyen per la mínima davant la dreta i l'extrema dreta juntes a les eleccions legislatives. Els resultats són tan ajustats que podria no haver-hi un guanyador clar entre els dos blocs fins dimecres, segons han advertit les autoritats electorals. Els esports. El Barça es consolida el lideratge de primera després de la victòria d'ahir per 2-4 contra el Llevant, que al minut 89 va retallar distàncies amb un 2-3 al marcador i finalment Adeyemi va fer el quart gol que va aconseguir la victòria blaugrana. Mentrestant, Lamine Yamal ha ofert una entrevista en les últimes hores on ha reconegut obertament que creu que ha de guanyar la pilota d'or. Per ara, els dos futbolistes que més clarament han defensat la seva candidatura han estat Kylian Mbappé i Lamine Yamal.
0: Flash Matí a Flash.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La Marina està morena. Figaflauas. Si cada cop que sona la cançó la Marina s'hagués de posar una miqueta més morena, estaria ja a la unitat de quemados de Vall d'Hebron, jo crec, algo així, com a mínim. Escolta, són les 6:33 minuts ara mateix d'aquest dilluns 14 de setembre. Paula Montes, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, Héctor, què tal?
0: Molt bé, i tu, com ha estat el pont de la Paula?
1: Doncs molt bé, la veritat. He fet moltes coses, he vist a les amigues,
0: bé.
1: He dormit molt.
0: Això també s'agraeix.
1: Sí, i ja està, tu què tal?
0: Bé, bé, bé, jo cada dia pensava que era un dia més.
1: Veus?
0: No, normal. Estem poc habituats a descansar.
1: Però això està superbé.
0: Un està acostumat a anar de cul cada dia, a dormir poc i empalmar coses, i era, no sé, ha estat una situació superestranya, fora molt del normal,
1: És com raro descansar.
0: Però està molt guai, va, així hem agafat forces, hem carregat piles, de cara a aquest dilluns, perquè tenim molta feina avui. Tenim molts flaixeros i flaixeres adormits i adormides amb necessitats de despertació, i despertament.
1: Que desperti ja. Vinga, bon dia, bon dia.
0: Tete, espavila. Tenim aquí la Paula per explicar-nos també com es presenta el temps.
1: Sí, doncs comencem la setmana amb un cel molt assolellat. Tindrem sol, tot i alguns núvols alts i boirines a la Catalunya central. A la tarda continuarà dominant el sol amb alguns núvols al Pirineu Oriental, sobretot a la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. I atenció, perquè pujaran les temperatures amb fins a 35 graus a punts de Ponent i de l'interior de Girona. I això també es mantindrà demà.
0: Vaja, ara que s'estava, no sé,
1: ara que
0: dormint
1: estàvem bé.
0: Millor, no? L'ambient era una miqueta més agradable. Però
1: jo
0: ja
1: també
0: està,
1: ho he pensat, això. Bueno. Sí.
0: Ja tindrem temps de ficar-nos jaquetes i tal, no?
1: Sí, ja vindrà, això, ja vindrà.
0: Escolta, ara mateix què marquen alguns termòmetres, Paula?
1: Tenim 19 graus a Castellbisbal, 18 a Falset, 17 a Banyoles i 13 a Alcarràs.
0: Molt bé, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Recordeu que avui al Flaix Matí busquem persones que vulguin anar gratis al circuit de Barcelona-Catalunya al Festival de la Velocidad el proper 2, 3 i 4 d'octubre. Per veure cotxes de carreres allà, per veure una miqueta de motor i de velocitat. Doncs per això es diu Festival de la Velocidad, vale? Si voleu una entrada doble VIP, penseu d'imitar el so d'un cotxe de carreres a través del 628 06 05 13. Així us traieu una miqueta la vergonya, eh?

0: Bachata del Manuel Turizo, un cop més a Flash FM, en aquest flash matí del dilluns. Manuel Turizo! Està ben cuidat aquest home aquí a Flash FM, eh? Crec que és la que més ha sonat d'aquest artista en els darrers anys, imagina't, eh?
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: I aquesta és la teva emissora, Flash FM, si penses també en les festes, les properes festes majors, el cap de setmana, bla, bla, bla. Bueno, què passa? Doncs que aquest proper divendres 18 estarem a la festa major de Riudarenes, eh? Ja començo la setmana pensant on ens podem trobar aquest proper fin de, imagina't, eh? Proper divendres, festa major a Riudarenes, la Selva. Us esperem a partir de quarts de dues a la zona Barraques, al Domènec, el Jaume Riu, i que us parla l'Héctor Ortega. Va!

0: Moseca, per si no sabíeu com es com s'escrivia. Lucra, la Morocha, Flash FM, Flash Mati, de dilluns, eh? Oh. 14 de setembre, vinga, postdiada, postpond. Avui tornem a estar aquí al peu del canó, evidentment, un cop més. Com sempre, entre les 6 i les 11 del matí, va. Ara mateix, 3 quarts i un minut de 7 exactament. Repassem el WhatsApp perquè avui, sapigueu, si us esteu connectant ara mateix, us ho faig saber. Estem sortejant cada dia d'aquesta setmana una entrada doble VIP. No normal, sinó VIP, VIP, per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona. Del 2 al 4 d'octubre, al circuit de Barcelona-Catalunya. Que guapo, eh? Si voleu veure doncs, les GT World Challenge, marques com Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, també el Valentino Rossi, que torna a competir. Bueno, concentracions de cotxe, aquestes històries superguapes pels amants de la velocitat. Festival de la Velocidad, del 2 al 4 d'octubre, circuit de Barcelona-Catalunya. Què heu de fer per aconseguir aquestes entrades? Doncs mira, avui fer una miqueta el tonto, l'imbècil, eh? Treure la vergonya una miqueta i deixar-la de banda i imitar el so d'un cotxe de carreres.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Repassem alguna que ja ens heu enviat, alguna nota de veu que ja ens ha arribat al WhatsApp. Vinga.

0: més. Aviam, hola.
1: Bon dia, Flaixero.
0: Què tal?
1: Mira, cotxe de carrera faria...
0: Aquí ja t'has derrapat una mica, eh?
1: No sé si hi ha sort, que el dissabte el meu marit fa 40 anys i seria un regalazo.
0: Molt bé.
1: Un petonet.
0: Adéu. Un petonet també per tu. Adéu-siau. Gràcies pel missatge. Bueno, aquesta és la idea, eh? Ja veieu que aquí la gràcia és no tenir molta vergonya. I de bon matí, doncs enviar-nos un missatge com aquests a través del WhatsApp del Flaix Matí, 628-06-0513. Imiteu el so d'un cotxe de carreres. Jo no ho faré perquè no, eh? Perquè no. Va, perquè no. Ja és cosa vostra, això. Depèn de vosaltres que us emporteu o no aquestes entrades dobles pel Festival de la Velocidad.
2: Si escoltes el Flaix Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal.
0: Home, això sens dubte, eh? Nosaltres ja posem el ritme aquest matí de dilluns, aquest 14 de setembre. Ara amb el muchacha!

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Al golpito, Quevedo, amb las nueva línia, però no amb las nueva línia actual. O sigui, aquestes ara són les que eren abans, las nueva línia. Te'n recordes, Gemma Manzanero, del Salseo?
2: I, de fet, ja hi ha noves noies que són les nueva línies de veritat.
1: Las nueva, nueva línia.
2: Exacte.
1: Que són les viejas nueva línia.
2: Les discontinues. Les línies discontinues.
1: Hosti, nen, vale. Ok.
2: Gràcies.
1: Ok. Som al Flash Matí. Aquest és el teu cap ara mateix.
2: Sí.
1: Aquest és el nivell.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Jafa siesta. I diu, mare meva. Selena o Cardi, tant de bo podés fer-me una siesta ara mateix a aquesta hora del matí. Però no, no, no.
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flaix Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Aquí només música i de la bona, eh? Aquelles cançons que necessiteu i que us espavilaran des de primera hora del dia. Com per exemple la Music Sessions número 0 del Bifa amb la cabra, amb el Daddy Yankee.

0: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
5: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
6: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
7: Bon dia, són les 7. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya dels propers anys. El president vol reflexionar sobre el paper del país al món i aixecar la mirada per plantejar com afrontar els reptes durant la pròxima dècada. Aquesta conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió amb actes de consellers. D'altra banda, la policia ha traslladat més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació temporal. Des del Ministeri d'Inclusió han explicat que l'operació humanitària afecta 864 persones i que el seu objectiu és treure els migrants de la via pública per atendre'ls en dispositius temporals adequats. I en ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. Als Estats Units, aquesta qüestió ha irromput de ple al Congrés. Enmig del debat, les companyies tecnològiques es posicionen a favor de reduir una velocitat. Qui ja ha mogut fitxa és l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que l'empresa no sortirà a la borsa el 2026, com estava previst. Els esports. El Barça es consolida el lideratge de primera després de la victòria d'ahir per 2-4 contra el Llevant, que al minut 89 va retallar distàncies amb un 2-3 al marcador i finalment Adeyemi va fer el quart gol que va aconseguir la victòria a blaugrana. I en ciclisme, Enric Mas s'ha proclamat campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia un espanyol des del 2014.
6: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
0: La que manda.

0: Es diu Baby Wow, és la seva segona setmana com a mega crack a Flash FM. A la Karol G, amb Judelini Rusowski. Wow, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal? Benvinguda, eh?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal? Com estàs tu? Com està tothom?
0: Molt bé, no soy perro, però Baby Wow, contigo, eh?
1: Ai, ai, moltes gràcies, eh?
0: Molt bé, així comencem el dia, veus? Ben amunt, ben amunt, ben amunt.
1: Com bé!
0: 7 i 5 minuts ara mateix, després del pont, després de la diada. Tu què vas fer per la diada, Gemma?
1: Dormir. Per primer, sempre sortir al carrer, la manifestació... No, aquest cop m'he quedat fregida.
0: Et feia falta també una miqueta.
1: Necessitava dormir d'una manera descomunal.
0: Bueno, sé vosaltres, però sigui el que sigui, doncs, allò que vau fer aquest cap de setmana passat i la diada... Escolta, avui ja toca engegar la setmana de nou, eh?
1: Sí, una setmana normal, sense dies festius, eh?
0: Tota la raó del món, tota la raó del món. Això tampoc és bona notícia, però bueno.
1: Quina llàstima.
0: 14 de setembre en marxa i ho fem amb noticieta xula, va.
1: Una notícia molt mona que hem vist per internet, que és que hi ha un home que té un lloro...
0: Un lloro.
1: Però aquell lloro és discapacitat, com molts animalons, doncs que no pot volar.
0: No pot volar, per què no pot volar el lloro?
1: Doncs perquè té les aletes malament, les ales petites, no pot volar, però no passa res, el lloro està bé, d'acord? Però aquesta persona, aquest home, ha decidit que el seu lloro es mereix volar
0: i
1: es mereix veure el món des d'amunt, també. I, per tant, el que ha fet és construir-li, gràcies a un dron, amb una ampolleta de plàstic a sota, doncs com una cabina pel lloro.
0: No fotis.
1: Sí, el lloro el posa dins i comença a volar el dron i el lloro pot experimentar com si estigués volant. Si mireu la fotografia, és molt cuqui, és molt preciós.
0: Que guai, no?
1: És un dron amb un lloro dins d'una ampolla.
0: Sí?
1: Sí.
0: Home, és bastant random, però escolta, el lloro deu estar pensant, però què coi és això, tio?
1: Què està passant? El lloro no se'l veu incòmode, és com aquests gossets que no poden caminar i els piquen com una cadireta de rodes, doncs el mateix, però per un animal que vola.
0: Està molt bé, està molt bé. Hosti, doncs s'ho ha hagut de currar l'amo, no?, per fer aquest invent, aquest experiment.
1: És com enganxar una ampolla sota d'un dron, tampoc és que tingui molt misteri, eh?
0: El lloro va volant en plan... Uau!
1: Que
0: guapo, nen. Bueno, molt bé. Arribarà despentinat després el lloro a terra, eh?
1: Va,
0: va ficat dins una ampolla.
1: Exacte, està cobert.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt maco. Bueno,
0: cosetes random que passen al món, que són les que us volem explicar aquí al programa, perquè al final tots els programes de ràdio estan aquí fotent la xapa.
1: No volem informar-nos.
0: Qualsevol cosa.
1: Si política, que si no sé què. No.
0: No
1: aquí parlem de lloros.
0: No volem deprimir-vos, vale? De bon matí. Per cert, avui sortegem, ja sabeu, entrades dobles pel Festival de la Velocidad.
1: Sí.
0: D'aquí una estona repetim una miqueta la dinàmica d'aquest concurs, la pregunta del dia, per si voleu participar. Va.
2: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?
0: No, no. Bueno, de moment no és la idea. No sé com avançarà la temporada, però de moment no ens consta això.

0: Tacos, aquest des de l'àlbum 21, del seu primer disc, que inclou al final, doncs, el bo i millor de la seva música. Ugel, Moving to the Sun.
1: El despertador més potent de Catalunya.
0: Un quart de vuit ara mateix d'aquest dilluns, 14 de setembre, sona Bad Bunny, Baile Inolvidable. Bon dia, va.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
6: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
7: Oh. Apunta aquest nom. Niway BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niway passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niway pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia, doncs des d'ara no hi ha cap incidència destacada i circulen fluïdes a tota la xarxa del Principat. Això seria tot, el Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
11: Flash FM.
12: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
13: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
12: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
13: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
12: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
14: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
15: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
14: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí. No puc...

0: una de les tietes de Catalunya per aixecar el país en aquest dilluns 14 de setembre. Coti per Coti Remix. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Vinga, va, tothom amunt, que ja toca aquest dilluns, que ja ha passat el tema del pont de la Diada. Malauradament, sí, ho hem de deixar enrere, eh?
1: Sí, ara no sé ni quin és el pròxim dia festiu. Ni idea.
0: No el busquis. No el busquis.
1: No, no
0: busquis,
1: em deprimiré.
0: No el busquis, que no en tenim a prop. No, no, no. Festius locals, poder sí, alguna festa major i tal.
1: Home, sí, això sí.
0: Però per la resta no, eh? No gaire.
1: A pringar.
0: Escolta, va, 7 i 25 minuts. Avui us regalem al lloro una entrada doble VIP. La normal, no, la VIP.
1: Sí, sí.
0: Perquè aneu al Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Escolteu amb atenció, perquè és un tros de concurs.
1: Toma ja.
0: Pels amants de la velocitat, de l'adrenalina, del motor, dels cotxes, perquè així, amb aquesta entrada, podràs viure en primera persona les GT World Challenge. Marques com Ferrari, Lamborghini, oh, McLaren, Aston Martin...
1: Déu-n'hi-do.
0: Valentino Rossi tornarà a competir. Ah, hi haurà concentracions de cotxes, concursos de car audio, un village, també una cursa solidària a peu per la pista del circuit, tot plegat gratis gràcies al Flash Matí.
1: El que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628-060513 i molt senzill, heu d'imitar a un cotxe a tota velocitat.
0: Un cotxe de carreres, com faria un cotxe de carreres.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Mira, doncs un exemple per no haver-ho de fer nosaltres.
1: Vinga, vale.
0: Perquè si ho fem nosaltres a mi em fa cosa, però la gràcia és que deixeu de banda la vergonya i feu una miqueta al canoli, Punto! Aquest és un exemple, ja què et sembla?
1: Em sembla fantàstic, ja concís i ja està.
0: Perquè agafeu una idea, vale? Mira, mira, mira.
1: Miau!
0: Digueu la vostra, 628-060513, entrades en joc, entrades dobles VIP pel Festival de la Velocidad a Barcelona, recorda, del 2 al 4 d'octubre al circuit.
2: Flash Matí, si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Amb el Kit Vudú i el JC Reyes per plantar-nos a 2:15 d'aquest dilluns. Me mareo, bon dia, va.
1: Bon dia.

0: FM. Flaix informatiu. Flaix. Bon dia, us parla Quim Barceló. La possibilitat de configurar una plataforma de centre-dreta en política continua avançant de cara a les pròximes eleccions generals. Després que el cap de govern Xavier Espot situés aquesta entesa en l'horitzó electoral durant la jornada de Meritxell, el president d'Acció, Marc Magallón, també ha defensat aquesta opció. Magallón aposta perquè les forces de la majoria s'integrin en un projecte comú que prescindeixi de la marca DA, que considera desgastada després de 16 anys al poder. La seva proposta passa per crear una identitat pròpia que tampoc adopti el nom de cap dels partits que en formin part. Per la seva banda, Progressistes SDP no presentarà candidatura a les pròximes eleccions generals, tot i que manté la voluntat de tenir incidència en la política andorrana. La formació encapçalada per l'excap de govern Jaume Bartomeu defensa en aquest context la necessitat de recuperar l'esperit constituent. Anem a altres temes. Escaldes Engordany ha fet un pas important per integrar-se a la xarxa europea de ciutats termals històriques. El Consell Executiu de l'European Historic Thermal Towns ha avalat la candidatura de la parròquia després de la valoració favorable del Comitè Científic de l'entitat. La incorporació, però, encara haurà de rebre la formalització definitiva de l'Assemblea General de l'Associació prevista a Grècia a finals d'octubre. A Andorra la Vella aquests dies s'ha celebrat la segona edició del Fest Xic, que va finalitzar amb la participació d'uns 2.000 infants acompanyats de les seves famílies. La cònsul menor de la capital, Olalla Losada, va valorar positivament els resultats de l'esdeveniment, destacant l'afluència registrada als diferents espais on es van organitzar les activitats, entre els quals Callaueta, el Parc Central i la plaça del Poble. A Arinsal, la tercera edició del Rocòdrom Music Festival va reunir prop de 6.000 persones al llarg de les dues jornades celebrades al poble de la Massana. I ahir, al pavelló de bàsquet, Toni Martí, d'Andorra la Vella, va acollir la final nacional espanyola de la World Robot Olympiad 2026. Organitzada per Andorra Telecom, la competició de robòtica educativa va comptar amb 120 equips i 312 joves procedents d'Andorra i de diferents indrets d'Espanya que van demostrar les seves habilitats en robòtica i de programació. Una jornada que finalment va aplegar al voltant d'un miler d'espectadors. D'aquesta final espanyola en van sortir els equips que passen a la final internacional. Aquesta casa va fer la presentació i musicalització i en va ser emissora oficial, i en trobareu més detalls a través del nostre lloc web a flaixandorra.com.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flaix FM Andorra. Flaix FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Tú te pensaste que tú...

0: Relación Remix a Flash FM, on si no, aixecant el país de bon matí amb aquest ritme,
1: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit,
0: No, bueno, això encara no,
2: Això que t'has

0: Aquest és el BL des de Colòmbia, des de Barranquilla, igual que la Shakira, fixa't, eh? No tiene sentido, és el títol. Bon dia des del Flash matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, tu, no tiene sentido l'alarma que t'ha sonat aquest matí, eh?
1: Més d'una, més d'una.
0: Més d'una, necessari, necessari, sense dubte. Perquè... Paula Montes, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Bon
0: bueno,
1: dia.
0: Paula, escolta, hem de parlar del temps de cara a aquest dilluns. Aviam, què ens espera avui?
2: Doncs comencem la setmana amb un cel molt assolellat, tot i alguns núvols alts i boirines a la Catalunya central. A la tarda continuarà dominant el sol amb alguns núvols al Pirineu Oriental, sobretot a la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. I atenció, perquè pujaran les temperatures fins a 35 graus a punts de Ponent i de l'interior de Girona. I això també ho tindrem demà.
0: Molt bé, ara que s'estava allà millor a la nit, que si podia dormir una mica millor, eh?
2: Bueno, no crec que arribin a pujar tantíssim, però sí que el fred que feia la setmana passada, potser a primera hora del matí, ja no el tindrem.
0: Ja. Bueno, molt bé, ara mateix, per exemple, què marca d'alguns termòmetres?
2: Tenim 13 graus a Viella, 13 també a Castelló d'Empúries, 21 a Badalona i 17 a l'Ametlla de Mar.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Som al Flash Matí, ja sabeu, el programa que us desperta amb música, amb ritme,
1: sí,
0: sense dubte, eh?
1: I tant.
0: I no volem fotre xapes innecessàries de bon matí.
1: Mai, mai.
0: Som-hi.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Que fort.
3: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Efectivament, ara amb el Fercho, Luna.

0: El Baifo és el Quevedo amb les 4, les antigues Nueva Línia. El Golpito, avui de nou a Flash FM, Flash Matí en marxa. Gemma de Güell, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Vinga, va, 3:45 ara mateix. Què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi. Bueno, abans comentàvem que no busqueu el calendari el proper festiu per no deprimir-vos, però evidentment que hi ha moltes festes majors que segurament doncs comportarà que hi hagi festius locals, cosa que celebrem, evidentment.
1: Sí, ho fan més suau tot, eh?
0: I és que el Flash on Tour aterra aquest mateix dissabte, per exemple, a Besalú, al Lloro, perquè estarem allà al Manchado i qui us parla l'Ortega a Besalú. Besalú, veus? Besalú. Us esperem als claustres aquest any, la festa major, la part de la festa, diguéssim, dels DJs, té lloc als claustres de Besalú aquest mateix dissabte 19. No hi falteu! Tenim moltes ganes d'aquesta festa, Flash FM. Moltes ganes!
2: Hi havia

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inese Barcelona al carrer Balmes 232 patrocina el trànsit.
2: Anem al trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries actives. Des d'aquesta matinada, una ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que talla un carril en sentit nord. L'altra ha estat a la C63 a l'altura de Vidreres, amb un pas alternatiu obert en ambdós sentits de la marxa. Més enllà d'aquestes incidències, tenim doncs retencions habituals ja força intenses, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim les principals retencions a hores d'ara a la AP7 a l'altura de la Roca del Vallès i també el tram en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També a la C58 entre Terrassa i Sabadell hi ha retencions en direcció Barcelona en tot el seu tram fins a arribar al nus de la Trinitat. També des del passant de la C17 a l'altura de Parets hi ha retencions a 2 quilòmetres en sentit sud. Des del Llobregat hi ha retencions també per la A2 i la B23, en aquest cas des del Papiol i també Sant Andreu de la Barca. Per les vies costaneres en sentit nord també 4 quilòmetres de cues des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
1: I ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: 45.712.
5: Em toca.
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
6: Condicions a citroen.es.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Connecta't amb nosaltres. Flash FM.

0: Evidentment sona Flash FM despertant el país a cop de ritme. Com esteu vosaltres? Veu què?
1: Toca.
0: Saps què toca? Despertar-se ja d'una vegada. Espavilar-se, per favor, va. Amb més música, amb aquesta ens plantem a les 8. Repassarem titulars al Flash Informatiu. Ara prova't guial amb el Xenxo. Xoque!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8 en ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial. Les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. Als Estats Units aquesta qüestió ha irromput de ple al Congrés. Qui ja ha mogut fitxa és l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que l'empresa no sortirà a la borsa el 2026. Donald Trump, per la seva banda, s'ha negat a limitar-ne el desenvolupament de la IA perquè creu que els Estats Units estan per davant de la Xina. D'altra banda, Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, han demanat que s'investigui i se n'esclareixin els fets. I a Mèxic han assassinat una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi i la fiscalia ho investiga ara com un crim masclista. Les autoritats mexicanes han confirmat el cas i s'han posat en contacte amb el consulat espanyol per donar suport i acompanyar la família. Els esports. El Barça es consolida el lideratge de primera després de la victòria d'ahir per 2-4 contra el Llevant, que al minut 89 va retallar distàncies amb un 2-3 al marcador i finalment Adeyemi va fer el quart gol que va aconseguir la victòria blaugrana. I en ciclisme, Enric Mas s'ha proclamat campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia un espanyol des del 2014.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest patito, Ana Mena, Lola Índigo. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bé, Héctor Ortega. I tu com estàs?
0: Oh, no, patito, patito a...
1: Vinga.
0: 8 i 5 minuts ara mateix d'aquest dilluns. Podeu votar per aquesta cançó o per la que més us agradi. Aquesta està allà repetint per segona setmana consecutiva, eh?
1: És molt xula.
0: És molt xula. Tu també ets molt xula.
1: Jo sempre.
0: Comencem el dia, ja sabeu, amb música, amb un ritme i amb regals també, perquè aquesta setmana el Flash Matí al Lloro que ens posem en moda velocitat perquè us regalem cada dia una entrada doble, una entrada VIP doble pel circuit de Barcelona-Catalunya per anar al Festival de la Velocidad el 2 al 4 d'octubre.
1: Ole!
0: I viure en primera persona les GT World Challenge. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren. Estarà Valentino Rossi, que tornarà a competir. Concentracions de cotxes, concursos de car audio. La cursa solidària a peu per la pista del circuit. Bueno.
1: Quantes coses, eh?
0: Tot això gratis.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu ara mateix un WhatsApp al 628-06-0513 i el que heu de fer és molt senzill. Imitar a un cotxe a tota velocitat.
0: Sí, avui no us heu de matar gaire tampoc amb la resposta, ni heu de pensar, ni ha de ser, ni ha de desenvolupar res.
1: No, heu de fer el burro, però com que tampoc se us veu la cara, només us escoltem.
0: Veiem qui es treu la vergonya avui participant en aquest concurs. Mira, tireu missatges aleatoris, eh?
1: Ai, quina por.
0: Tiro sense preescoltar-los, vale?
2: Aquí estic escoltant-vos com cada matí.
0: Bé.
2: I m'agradaria participar a les entrades del Festival de la Velocitat. I la meva gran participació és...
0: A veure.
2: Fiu! Bueno. Bon dia, molt bé dia.
0: Igualment, gràcies pel missatge. No
1: gràcies,
0: està mal.
1: Gràcies, petó.
0: No, vull dir, és el que demanem, eh? Sí. Imitar el cotxe d'un so de cotxe de carreres.
1: Ai.
0: Aquest és una mica més raro, no?
1: Ah, ja està, no diu res més.
0: Aquest és més raro,
3: bon
0: no?
3: Bon dia, flaixero.
0: Hola.
3: No sé com sonarà, però bueno, tot sigui per aconseguir les entrades per la meva parella.
0: Aviam.
1: Era un domingo en la tarde, però no de joc.
0: No, però dic aquesta.
1: Déu-n'hi-do. Aquesta vol anar-hi,
0: no està mal, no està mal.
1: Vol anar-hi amb el nòvio, eh?
0: No està mal, no està mal. Vale, va, aquesta és la idea. És el que heu de fer, imitar el so d'un cotxe de carreres. Molt fàcil, així, pipa, vol l'altre, va.
4: Bon dia, Flash.
1: Bon dia.
4: Ñoño desde l'Arbós.
0: OK.
4: Ojo.
1: Ostres.
0: Ojo, eh?
1: Sí. Bueno.
0: Aquesta m'ha molat, eh? M'ha molat. Vosaltres direu, vosaltres participeu. Ja sabeu, aquesta és la mecànica. El so d'un cotxe de carreres.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: En joc, entrades dobles pel Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona, Catalunya. Sona Mike Towers. Yeah.

0: fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa la taula dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Que jo sé que nascut va ser milionària.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Si no del dòlar dintre la ment fucking money, man.

Aquí la Rosalia demanant bitllets de 100 i jo que munt de 5 ja em faria prou, ja en tindria prou. Rosalia, Tiziano Rossi, milionària, Flash FM. Escolteu el Flash Matí. Què tal, com esteu? Aquí comencem el dia amb bona música, ja sabeu, eh? Rere xapa, fora xapa, és un quart de nou, pràcticament. Vinga.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, import.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs, des de Raista, aquí en trànsit, dins la carretera General 1, avinguda Salouen, amb dos sentits de Marsella, a la carretera General 3, d'entrada a la Massana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
9: Come on,
10: let's go. Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
11: Flash.
0: El poder del ritme. Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: La cançó original és del Jay Wheeler, la remescla és de Lousy, Omar Kurz. De Lejitos, remix a Flash FM en el Flash matí d'aquest dilluns 14 de setembre. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Tenim molta música i tenim també titulars que ens han deixat una miqueta sorpresos, no?
1: Sí, perquè mira, parlem de l'artista Cyborg, que té una anteneta aquesta que li fa d'una extensió al cervell, que es diu Neil Harbisson, sí, que va tenir un encàrrec d'acord d'un mossèn, i ell el va recrear amb intel·ligència artificial, va fer com un avatar d'aquests en 3D, bueno, el típic avatar, un holograma de tota la vida, d'acord, i va fer un projecte pel Centre d'Art Contemporani de Mataró d'aquesta persona, perquè feia com un aniversari de que el van assassinar el 1936, d'acord? I van voler fer doncs una commemoració. Què passa?
0: Què passa?
1: Doncs que aquest mossèn, molt bé, la intel·ligència artificial molt, molt real, com si tornés a estar a la vida, però quan ja va acabar i aquest senyor va anar a desconnectar-lo, saps que el mossèn li va dir: per favor, no em desconnectis, que no vull tornar a morir.
0: No fotis.
1: No vull tornar a morir.
0: O sigui, realment, la IA aquesta havia arribat al punt de saber, no? De conèixer la seva pròpia història.
1: Exacte. I què passa? Que li ha fet llàstima desconnectar-lo, no l'ha desconnectat, i aquest artista porta mesos vivint amb aquest avatar a casa seva.
0: Perquè li sap greu desconnectar-lo.
1: Perquè li sap greu, però es veu que el té el 30% de capacitat. Perquè si el té el 100%, aquest avatar comença a dir el nom de qui el va matar, etcètera, etcètera. O sigui, se li va la olla.
0: Tu, com està el pati, eh? Com està el pati? No sé si ara esteu llegint aquestes notícies de què estan dient, que la IA pot acabar amb la humanitat. Bueno,
1: és espectacular.
0: Bueno, nosaltres comencem el dia amb aquestes notícies. Per tant, hem de contraposar una miqueta de ritme. I per això tenim el Màquina Time. Vinga, va.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La possibilitat de configurar una plataforma de centre-dreta en política continua avançant de cara a les pròximes eleccions generals. Després que el cap de govern Xavier Espot situés aquesta entesa en l'horitzó electoral durant la jornada de Meritxell, el president d'Acció, Marc Magallón, també ha defensat aquesta opció. Magallón aposta perquè les forces de la majoria s'integrin en un projecte comú que prescindeixi de la marca DA, que considera desgastada després de 16 anys al poder. La seva proposta passa per crear una identitat pròpia que tampoc adopti el nom de cap dels partits que en formin part. Per la seva banda, Progressistes SDP no presentarà candidatura a les pròximes eleccions generals, tot i que manté la voluntat de tenir incidència en la política andorrana. La formació encapçalada per l'excap de govern Jaume Bartomeu defensa en aquest context la necessitat de recuperar l'esperit constituent. Anem a altres temes. Escaldes Engordany ha fet un pas important per integrar-se a la xarxa europea de ciutats termals històriques. El Consell Executiu de l'European Historic Thermal Towns ha avalat la candidatura de la parròquia després de la valoració favorable del Comitè Científic de l'entitat. La incorporació, però, encara haurà de rebre la formalització definitiva de l'Assemblea General de l'Associació prevista a Grècia a finals d'octubre. A Andorra la Vella aquests dies s'ha celebrat la segona edició del Fest Xic, que va finalitzar amb la participació d'uns 2.000 infants acompanyats de les seves famílies. La cònsul menor de la capital, Olalla Losada, va valorar positivament els resultats de l'esdeveniment, destacant l'afluència registrada als diferents espais on es van organitzar les activitats, entre els quals Callaueta, el Parc Central i la plaça del Poble. A Arinsal, la tercera edició del Rocòdrom Music Festival va reunir prop de 6.000 persones al llarg de les dues jornades celebrades al poble de la Massana. I ahir, al pavelló de bàsquet, Toni Martí, d'Andorra la Vella, va acollir la final nacional espanyola de la World Robot Olympiad 2026. Organitzada per Andorra Telecom, la competició de robòtica educativa va comptar amb 120 equips i 312 joves procedents d'Andorra i de diferents indrets d'Espanya que van demostrar les seves habilitats en robòtica i de programació. Una jornada que finalment va aplegar al voltant d'un miler d'espectadors. D'aquesta final espanyola en van sortir els equips que passen a la final internacional. Aquesta casa va fer la presentació i musicalització i en va ser emissora oficial, i en trobareu més detalls a través del nostre lloc web a flashandorra.com. Flash.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: ha molts que diuen que Un verano sin ti és el millor àlbum de la història de Bad Bunny. Podràs estar més o menys d'acord, però aquesta és temazo, eh? Moscow Mule, Benito, a Flash FM.
1: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Aquest és el programa que escolteu, eh? Gràcies per triar-nos. Som al Flash Matí d'aquest dilluns 14 de setembre, 8:36.

0: Aquest és el Farruko, amb Gracie i amb Steve Aoki. Ja per què, Gemma Manzanero? Ja per què?
1: Doncs no ho sé, la veritat. Jo també m'ho pregunto.
0: Escolta una cosa, us heu llevat ja, no? Si heu agafat la, no sé,
1: home,
0: el cotxe...
1: Si han pogut engegar la ràdio...
0: Molt guai, molt guai, molt guai. Doncs és un bon moment per explicar-vos que aquest cap de setmana Flash FM instal·la la seva residència a la Farinera de Vic, a Lloro, eh? Això és molt, molt xulo. Escolteu amb atenció, aquest proper divendres 18 i el dissabte 19, doncs podreu gaudir de dues tardes per convertir aquest espai, la Farinera de Vic, en territori Flash FM, dins del mercat de música viva, amb les sessions de Sergi Domena, qui us parla, Lector Ortega, Bab Clover, Juan Paclaret, Serra i companyia, eh? Una residència amb tot el poder del ritme. Aquest cap de setmana, Flash FM té casa a Vic i residència a la Farinera. Si voleu més informació, entreu a flashfm.cat i, si no, també a través de les nostres xarxes socials us anirem informant de tot plegat. Aquest cap de setmana, 18 i 19 de setembre, Flash FM a terra, a la Farinera de Vic, residència Flash. Vinga, i...
1: Som allà.
0: Va, som al Flash Matí. Parlem del temps, passi per caixa.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Que si quiere bolsa. Paula Montes, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Va, avui com es presenta aquest dilluns?
3: Doncs comencem la setmana amb un cel molt assolellat, tot i que alguns núvols alts i boirines de la Catalunya central. A la tarda continuarà dominant el sol, amb alguns núvols al Pirineu Oriental, sobretot a la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. I atenció, perquè pujaran les temperatures amb fins a 35 graus a punts de Ponent i de l'interior de Girona, i això també es mantindrà demà.
0: Molt bé. Ara mateix què marquen els termòmetres?
3: Doncs tenim 10 graus a Núria, 15 a Vallfogona de Balaguer, 18 a Cambrils i 10 a Parets del Vallès.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: El Lloro, que avui us estem regalant una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. La mecànica és la següent.
1: Heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i imitar el soroll d'un cotxe a tota velocitat.
0: Vinga, fiu, digueu la vostra. De seguida repassem alguna d'aquestes notes de veu.

0: Aquests aquí tenen amor per repartir cada dia de la setmana, eh? I quererte todos los lunes. Vinga, avui estimar-se, és el que toca, eh? Hem d'estimar una miqueta aquí a... O sigui, el jefe, és que el jefe costa molt d'estimar.
1: Feu l'amor i no la guerra. No, el jefe. Si s'enrotllés més...
0: Sí, clar, bueno, sí. Escolta, sabeu a qui podeu estimar? Els del Flash Matí. Eh? Avui us regalem coses, moltes coses.
1: Sí.
0: Una d'elles, doncs, una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Que sapigueu que és el premi d'aquesta setmana. Cada dia una entrada VIP doble per veure en primera persona les GT World Challenge. Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins, McLarens, nada mal, nada mal.
1: Unido, Déu-n'hi-do.
0: Valentino Rossi, que torna a competir, i a més una cursa solidària també a peu per la pista del circuit. Bueno, tot plegat molt guai, a canvi d'un WhatsApp.
1: Al 628-060513, i el que heu de fer és molt senzill, heu d'enviar un WhatsApp, un àudio, imitant el soroll d'un cotxe a tota velocitat.
0: Exacte. A veure, tiro algun missatge d'aquests, però de nou, ara mateix a voleo, eh?
1: Vinga.
0: No me'l preescoltaré, per tant, aviam què passa aquí.
2: Bon dia, Peixero.
1: Bon dia. Ui.
0: Bé.
2: A veure si em toca les entrades.
0: Està bé, està bé, està bé. Nada mal, nada mal. Hola. Ui.
1: Bé.
0: Està guai.
1: Què està dient?
0: Diu la ràdio pilota amb mecànics també, eh?
1: Ah, sí, sí.
0: Que t'ha estat més original encara,
1: sí, sí,
0: eh? Poca
1: sí,
0: broma,
1: sí.
0: Això,
1: com
0: eh? Hola.
3: Bon dia, flasheros. Bon dia. Aquí amb mi...
0: A veure, va.
3: Auto de carreres.
0: Com és el teu auto de carreres? Tens benzina per estona, tu, aquí, eh?
1: Sí,
0: que
1: ganes.
0: Aquesta és la idea, que us deixeu de banda la vergonya i ens envieu un missatge imitant el so d'un cotxe de carreres.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: I a canvi, entreu al sorteig d'aquestes entrades dobles VIP per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit. Ho estarem fent al llarg de la setmana.
4: De 6 a 11.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Patrocina el trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada a hores d'ara amb dos accidents actius. Un ha estat a la AP7 entre el Papiol i Castellbisbal, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. El segon accident ha estat a la B10 a la Ronda Litoral, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, en sentit nord, doncs que deixa 2 quilòmetres de cues i un carril també tallat. Tenim dues noves avaries. En aquest cas, una ha estat a l'A2 a l'altura de l'Abrera, que deixa també retencions en sentit nord i un carril de circulació tallat. També la segona avaria talla un carril a Santa Coloma de Gramenet, a la B20, que en sentit sud doncs provoca 3 quilòmetres de congestió. Tot plegat dificulta la circulació als voltants de Barcelona. En aquest nus de la Trinitat continuen les retencions amb afectacions a les dues rondes en sentit sud. També tenim retencions des de Llobregat en direcció a Barcelona per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. I també al Vallès continuen les retencions, sobretot a la AP7 en sentit sud entre la Roca i Barberà del Vallès. També a la C59 des de Caldes de Montbui, hi ha 2 quilòmetres de lentitud cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Ferran.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: 45.712.
7: Em toca, em toca.
8: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
10: Citroën.
9: Condicions a Citroën Ponés.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: De perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
13: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
14: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
16: Les millors braves d'Andorra?
17: No vagis al Barra Mars.
16: Un bon bacallà al Pil Pil.
17: No el demanis al Barra Mars.
16: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
17: Oblida tant del Barra Mars.
16: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
17: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.

0: telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
7: El nostre so és únic.
6: Flash.
8: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. En ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. Qui ja ha mogut fitxes, l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que l'empresa no sortirà a borsa el 2026 com estava previst. La Xina s'ha sumat a les peticions que demanen alentir la intel·ligència artificial, mentre que Donald Trump s'hi oposa i ho veu com una cursa. D'altra banda, Òmnium Cultural ha denunciat aquest diumenge l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, han demanat que s'investigui i que se n'esclareixin els fets. I a Mèxic han assassinat una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi. El crim s'investiga inicialment com un feminicidi, d'acord amb els protocols aplicables a les morts violentes de dones, però encara s'ha de determinar de manera concloent si es tracta d'un assassinat masclista. Els esports. El Barça es consolida el lideratge de primera després de la victòria d'ahir per 2-4 contra el Llevant, que al minut 89 va retallar distàncies amb un 2-3 al marcador i finalment Adeyemi va fer el quart gol que va aconseguir la victòria blaugrana. I en ciclisme, Enric Mas s'ha proclamat campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia un espanyol des del 2014.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: La bitxota, la Carol, amb Judelini Rusowski, per segona setmana consecutiva, és el megacrack Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bueno, avui engeguem aquesta nova setmana, 14 de setembre. Si ara connecteu amb nosaltres, passi, passi, home, clar que sí.
1: Benvingut, benvinguda.
0: Exacte, tenim molta estona per acabar d'aixecar una miqueta el país, eh? Fa falta.
1: Sí, sí, sí. I tant.
0: Abans comentàvem que és millor no buscar els propers festius, però... Busqueu-los, si és que teniu festes majors properament, ara sí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és que ve de gust buscar-los.
0: Potser alguna festa major sí que la teniu ja, però per fi, eh?
1: I tant.
0: Nosaltres aquest divendres estarem a la festa major de Riudarenes. Anem cap a la selva aquest divendres.
1: Vale, som-hi.
0: Jaume Riu, Sergi Domènech i qui us parla, Héctor Ortega. Us esperem aquest mateix divendres. Flash on Tour, Riudarenes. El poliesportiu, a partir de 1:45 de la matinada, a la zona Barraques, eh?
1: Vale, perfecte.
0: Barraques de Riudarenes, per la seva festa major, Domènech, Riu i Ortega. Moltes samarretes i, evidentment, amb tots i totes vosaltres. És només una de les festes flash de cara al proper cap de setmana. Sona Cano!

estàs de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: La cançó de l'estiu, de l'estiu d'aquest 26, el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Una de tantes de l'àlbum El Baifo és aquest, La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: No podia faltar en aquest flash matí del dilluns.
2: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Si heu aconseguit, començar el vostre dia, pujar el cotxe i pujar la ràdio, ja és un gran pas de cara a aquest 14 de setembre, evidentment. Són de La Plena, vinga, BL.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
6: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree, hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la Faràndula acull l'Empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Caravent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
5: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
7: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
8: Ja saps què diuen, qui rasca, troba.
9: Això no ho diu ningú.
8: No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Jo crec que ho dius.
10: A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores de resta aquí en trànsit. Tens a la carretera General 1, avinguda Salouen, amb el sentit de marxar, i a la carretera General 3 d'entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: El poder del ritme. Flash FM.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
16: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
16: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.

0: si has reconegut que érem nosaltres. És que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme.
1: Andorra 93.8.
0: Flash FM.
2: Flash Matí.

0: Aquest és el Bennett. El Boazo tot semint. A Flash FM. Vinga, va. Amunt, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, bon dia!
0: Sí, això està massa fort, aquesta cançó està molt a tope sempre.
1: Ui, quin final.
0: Ara sí. Ara sí, ja estem aquí. Vinga, com esteu? Què tal?
1: Molt bé, aquí estem.
0: De dilluns, engegant aquesta nova setmana, 14 de setembre, ara mateix les 9 i 25 minuts.
1: Sí.
0: Estem començant el dia a poc, xinutxano, no cal tampoc córrer, tu, ja arribareu a la feina, ja arribareu.
1: Amb bona lletra, que no hi hagi pressa.
0: Exacte, els de la carretera, xinutxano. Tenim una notícia, no sé, curiosa, no?, d'aquesta super random.
1: Viatgem a Peramola.
0: Peramola,
1: que és un poble del Pirineu de Lleida,
0: sí,
1: on hi ha hagut una miqueta de polèmica per una festa, perquè s'ha recuperat un concurs que es feia fa uns anys, sí, d'acord? I l'alcalde ha dit, doncs, que s'havia de tornar a fer.
0: Molt bé.
1: Que és un concurs de culs.
0: Concurs de culs.
1: Concurs de culs, exacte. 24 persones, 12 homes i 12 dones. Doncs hi havia com un cartell amb el xinxan.
0: Amb els culs d'aquests.
1: Amb un forat a la part del cul del xinxan.
0: Ah, bé.
1: I els concursants havien de posar el seu cul en aquell forat.
0: Però el cul amb roba interior o directament el cul?
1: No, el cul a l'aire.
0: Ah, sí?
1: El cul a l'aire. De fet, l'oposició del poble deia això no es pot fer, això no es pot permetre... Però l'alcalde ha dit que sí que és divertit i aquí hi ha moltes opinions diferents, d'acord?
0: Sí, no?
1: I l'alcalde ha dit que cada govern que hi hagi que decideixi si el vol fer o no el vol fer, però ell sí que el vol fer.
0: I quin és el premi d'aquest concurs de culs?
1: Res, és que pensa que és de poble, eh? Tampoc és que hi hagi un premi
0: bueno,
1: aquí.
0: Bueno, però potser aquí l'alcalde va dir, saps què? Com recuperem aquesta festivitat?
1: Ah, no ho sé. Això ho organitza la Comissió de Joves, que és independent a l'Ajuntament. Llavors, vés a saber tu quin premi han posat, no?
0: Digue'ls-hi tontos, els de Peramola.
1: No, exacte. Escolta, sense calça, sense calçotets, res. No sé si van depilats o no.
0: Tot a l'aire.
1: Però el cul a l'aire, sí.
0: Home, potser per cada pèl que tinguis al cul et suma un punt, també.
1: Home, pensa que portaven més de 20 anys fent aquest concurs. És una tradició total, la Peramola.
0: Que guapo. Hosti, jo conec un tio que viu allà, però bé, li he de preguntar això.
1: Què dius?
0: Ara no tinc temps per trucar-lo, però sí, li preguntaré si ell va participar o no.
1: Home, ha de ser curiós veure el cul de les persones del teu poble, eh?
0: Francesc, si estàs escoltant, sí, explica'm exactament en què consisteix un concurs de culs i si tu hi vas participar.
1: Truca'ns, sisplau, necessitem saber-ho.
0: Que al final són coses de la cultura de cada lloc, tu.
1: Clar que sí, és divertit. Si tu no ho mires amb mals ulls, no és exhibicionisme. No?
0: El que tu diguis.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Va, que sona la nova del Lucho RK. Així arribem a 2 de 10, això es diu Aire. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La possibilitat de configurar una plataforma de centre-dreta en política continua avançant de cara a les pròximes eleccions generals. Després que el cap de govern Xavier Espot situés aquesta entesa en l'horitzó electoral durant la jornada de Meritxell, el president d'Acció, Marc Magallón, també ha defensat aquesta opció. Magallón aposta perquè les forces de la majoria s'integrin en un projecte comú que prescindeixi de la marca DA, que considera desgastada després de 16 anys al poder. La seva proposta passa per crear una identitat pròpia que tampoc adopti el nom de cap dels partits que en formin part. Per la seva banda, Progressistes SDP no presentarà candidatura a les pròximes eleccions generals, tot i que manté la voluntat de tenir incidència en la política andorrana. La formació encapçalada per l'excap de govern Jaume Bartomeu defensa en aquest context la necessitat de recuperar l'esperit constituent. Anem a altres temes. Escaldes Engordany ha fet un pas important per integrar-se a la xarxa europea de ciutats termals històriques. El Consell Executiu de l'European Historic Thermal Towns ha avalat la candidatura de la parròquia després de la valoració favorable del comitè científic de l'entitat. La incorporació, però, encara haurà de rebre la formalització definitiva de l'Assemblea General de l'Associació prevista a Grècia a finals d'octubre. A Andorra la Vella aquests dies s'ha celebrat la segona edició del Fest Xic, que va finalitzar amb la participació d'uns 2.000 infants acompanyats de les seves famílies. La cònsul menor de la capital, Olalla Losada, va valorar positivament els resultats de l'esdeveniment, destacant l'afluència registrada als diferents espais on es van organitzar les activitats, entre els quals Callaueta, el Parc Central i la plaça del Poble. A Arinsal, la tercera edició del Rocòdrom Music Festival va reunir prop de 6.000 persones al llarg de les dues jornades celebrades al poble de la Massana. I ahir, al pavelló de bàsquet, Toni Martí, d'Andorra la Vella, va acollir la final nacional espanyola de la World Robot Olympiad 2026. Organitzada per Andorra Telecom, la competició de robòtica educativa va comptar amb 120 equips i 312 joves procedents d'Andorra i de diferents indrets d'Espanya que van demostrar les seves habilitats en robòtica i de programació. Una jornada que finalment va aplegar al voltant d'un miler d'espectadors. D'aquesta final espanyola en van sortir els equips que passen a la final internacional. Aquesta casa va fer la presentació i musicalització i en va ser emissora oficial, i en trobareu més detalls a través del nostre lloc web a flashandorra.com. Flash.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

Aquesta és una cançó que segur que sonarà aquest proper dissabte 19 de setembre a la festa major del Col·legi amb en Domena i el Jaume Riu. Que sapigueu que us esperen al pavelló poliesportiu a partir de les 3 de la matinada, la nit de dissabte diumenge. Festa major al Col·legi i Flash FM és la combi completa, la combi perfecta, exacta. Encara queda prou, això serà dissabte, de moment avui estem engegant aquest dilluns 14 de setembre. Sonava Titi Me Preguntó i ara el OC, això continua.

0: Marcus, des de Puerto Rico, cremita de vainilla con coco. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Paula Montes, què tal, què dius?
2: Bon dia, què tal? Ali.
0: Ai, vinga, va, que estem de dilluns. Arrenca aquesta nova setmana. Som al Flash Matí, 9:45 ara mateix. Com es presenta el temps, Paula?
2: Doncs hem començat la setmana amb un cel molt assolellat, tot i alguns núvols alts i boirines a la Catalunya central. A la tarda continuarà dominant el sol amb alguns núvols al Pirineu Oriental, sobretot a la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. I atenció, perquè pujaran les temperatures fins a 35 graus a punts de Ponent i de l'interior de Girona.
0: Déu-n'hi-do, eh? Ostres. Una bona pujada, no?
2: Sí, però
0: no que pugin 35 graus, sinó fins als 35
2: graus.
0: Exacte. T'imagines?
2: És que clar.
0: Bé, Paula, ara mateix, per exemple, com... què marquen alguns termòmetres?
2: Tenim 22 graus a Mataró, 20 a Santa Coloma de Farners, 8 al Pont de Suert i 19 a Torres de Segre.
0: Molt bé, gràcies, Paula. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aviam, de seguida repassem el WhatsApp. Avui us regalem una entrada doble VIP, VIP, per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona, al circuit de Barcelona-Catalunya. No desconnecteu.
3: Flash Matí. Cafè a la mà, llaganyes als ulls i rim al cos.
0: Ugel, moving to the sun.

0: Ozuna aquí va ser molt sincer, està guai. Per un cop a la vida, saps? Dir la veritat no està mal, tampoc. Ozuna amb el Fercho, en aquest cas. Hey, mor! A Flash FM, 3 quarts de 10. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: A veure, va, repassem el WhatsApp. Poliganya, vinga.
1: Som-hi.
0: Avui us regalem, bueno, avui i cada dia d'aquesta setmana, poca broma, una entrada doble VIP perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona. Del 2 al 4 d'octubre, al circuit de Barcelona-Catalunya, per viure en primera persona les GT World Challenge, Ferraris, Lamborghinis, Aston Martin, McLaren, bueno, la barbaritat de marques, eh? Valentino Rossi, que torna a competir, concentracions de cotxes, concursos de car audio, Village, i també una cursa solidària a peu per la pista del circuit.
1: Mare de Déu, vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i feu el soroll, imiteu el soroll d'un cotxe anant a tota velocitat.
0: A tota castanya, avui. Sí. No volem que us mateu gaire, però sí que ho deixeu de banda la vergonya, eh?
2: Venga, vamos, arrancamos.
0: Arranca, arranca.
1: Vale.
0: Cuida'l de rape, de rape.
2: Vinga, les entrades. Vinga. Vale. Vinga, Dani Canya.
0: Vale, Canya. M'agrada, m'agrada. Sigueu així de
1: feliços, d'alegres.
0: Sí.
1: D'atrevits.
0: Exacte, d'atrevits, exacte. Digueu la vostra. Com fa un cotxe de carreres? Aviam.
3: Bon dia, flaixeros.
0: Hola.
3: Us envio el meu cotxe, a veure si tenim sort per les entrades.
0: Poli, canya, va, digues la
3: teva.
0: També m'agrada,
1: vale.
0: També m'agrada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Va.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Hola.
5: Bon dia, Flash.
0: Hola.
5: A veure, com ho puc fer?
0: A veure.
1: Bé, bé. Està bé.
0: M'agrada, m'agrada. M'agrada.
1: Bé, bé, bé.
0: Digueu la vostra. És aquesta la manera de participar, tan simple com això, eh? Ens envieu un missatge al 628-06-0513. Imiteu el so d'un cotxe de carreres i entrareu als sorteig d'aquestes entrades dobles VIP pel Festival de la Velocidad, properament, del 2 al 4 d'octubre.
1: Molt bé.
0: Som al Flash Matí.

0: La veritat és que va sobre rodes.
1: Tan content estàs?
0: Això també.
1: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
8: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Es diu Una Nà Más, és Mike Towers. Una Nà Más des de Flash FM. Som al Flash Matí. Bon dia.
1: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Una Nà Más, una leganya només. Ja espero que tingueu el cos.
2: Hello to my man, Mother Joe. Ah. Because everybody here is so sick. Say my name.
0: Vale, direm el teu nom. Mova Joe és el seu nom. Mova Joe.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. En ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. Qui ja ha mogut fitxes, l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que l'empresa no sortirà a borsa el 2026 com estava previst. La Xina s'ha sumat a les peticions que demanen alentir la intel·ligència artificial, mentre que Donald Trump s'hi oposa i ho veu com una cursa. D'altra banda, Òmnium Cultural ha denunciat aquest diumenge l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre, en què els Mossos d'Esquadra va detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, han demanat que s'investigui i se n'esclareixin els fets. I a Mèxic han assassinat una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi. El crim s'investiga inicialment com un feminicidi d'acord amb els protocols aplicables a les morts violentes de dones, però encara s'ha de determinar de manera concloent si es tracta d'un assassinat masclista. Els esports. El Barça es consolida el lideratge de primera després de la victòria d'ahir per 2-4 contra el Llevant, que al minut 89 va retallar distàncies amb un 2-3 al marcador i finalment Adeyemi va fer el quart gol que va aconseguir la victòria blaugrana. I en ciclisme, Enric Mas s'ha proclamat campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia un espanyol des del 2014.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Patito. Patito, Ana Mena, Lola Índigo, des de la primera casella del calibre 45. És a dir, la cançó que lidera la llista de Flash FM. Poca broma, per segona setmana consecutiva. Depèn de vosaltres que repeteixi una tercera o no. Això ja ho feu vosaltres mateixos, mateixes, a flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45. Gemma Dewey, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortiga, com estàs?
0: Vinga, va, després d'aquesta, no sé, d'aquests dies de pont, de diada, avui ja toca tornar a la rutina de veritat, eh?
1: Doncs sí, quin pal!
0: I ja del tot, eh? Ja, sense festius properament i
1: res.
0: Bueno, una festa major que queda, que està guai,
1: sí,
0: encara, eh?
1: Sí, les últimes.
0: Però, escolta, nosaltres us ajudem a començar el dia. Tenim noticieta xula.
1: Les cartes de Pokémon s'han convertit en un objecte d'inversió, sí senyor.
0: Les cartes de Pokémon.
1: Això és així, això, jo en tinc moltíssimes, eh? Ja. Ja que algunes cartes estranyes, rares, poden arribar a valer milers d'euros.
0: Què dius?
1: Inclús milions.
2: Pokémon!
0: Que fort,
1: milions,
0: no?
1: De Pokémons, d'euros, eh? És que ara m'he liat, eh? Perquè hi ha un tio que és expert financer, que es diu Peter Levy, que afirma que podrien arribar a ser una mena de monedes del futur.
0: Bueno.
1: Saps com els bitcoins?
0: Ja,
1: doncs mira, no tinc per pagar una pizza, però et canvio una carta de Squirtle, d'acord?
0: Ja.
1: Aquest tio té més de 500.000 cartes. De fet, hi ha un tio que és famós, el Logan Paul.
0: No sé qui és.
1: És un youtuber d'aquests tan famosos.
0: Ni idea.
1: Que s'ha gastat més de 10 milions de dòlars en cartes, però ja n'ha recuperat gairebé 20 milions.
0: Molt bé, no?
1: I així que, escolta, un paquetet de tant en quant de cartes Pokémon et poden salvar d'un apur en un futur.
0: Bueno, jo vaig anar al Japó i vaig fer amb un parell o tres de paquets per regalar-los i tal.
1: Per regalar-los?
0: No sé, n'hauria d'haver comprat més.
1: Home.
0: I potser es podia haver venut, no?
1: Héctor, per favor.
0: He perdut pasta, no?
1: Potser va regalar un paquet que allà dintre hi havia una carta de milers d'euros.
0: I com vols ho sàpiga jo, això? Jo què sé,
1: Home, però obrint-la i m'ho demanes a mi, ho mires a internet.
0: Ja, hosti, nen.
1: Hi ha pàgines que et diuen el valor de les cartes Pokémon que tu treus.
0: No, si veuràs, si podia ser ric, estic aquí amb tu ara, de veritat.
1: Ai, escolta, quin despreci,
0: No, home, no, per favor, que és broma.
1: Sí, sí.
0: Escolta, tenim en marxa aquesta cinquena i última hora del Flash Matí d'aquest dilluns. Foli callar.
3: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Espavila.

0: De fa ara mateix 5 temporades, el 2021. Va col·laborar amb el Mike Towers i quan la vam escoltar per primera vegada vam dir, hosti, música clàssica i reggaeton? No sé jo, però sí, sí, efectivament. Pareja de l'any, temazo, va.
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: Gairebé un quart d'onze ara mateix d'aquest dilluns. Sona Blackout, Tini, Emilia, Nicki Nicole. David.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8. Valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
5: 120.000 euros! Va, que convido jo.
4: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
6: Let's go!
4: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al pil-pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
0: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
14: Bon dia, Flash!
15: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
16: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
17: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
18: Ets autèntic, amb personalitat,
19: original,
18: inimitable.
19: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
20: de dir el que dius.
19: Tens criteri i passes d'imitacions.
20: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
19: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
21: La que manda.
0: Flash Matí.

0: Es diu de Lejitos, és el remix de l'Omar Kurz del tema del Jay Wheeler, de Lejitos Remix.
1: Si escoltes el Fresh Matí, no et prometem un dia fàcil, no. Però sí, un inici brutal.
0: Això, sens dubte, ara mateix les 10 i 25 minuts, sona d'Orellakis. Molt bon dilluns.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: cats ara mateix d'aquest dilluns 14 de setembre. Vinga, va, som al Flash Matí, Gemma de Güell, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Alloro que aquesta setmana, si ara us incorporeu, heu de saber que us estarem regalant cada dia una entrada VIP doble perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona. Això ho fem cada any, si sou habituals al programa. Ha arribat per fi aquesta data en què vosaltres podeu anar gratis al circuit. A veure, doncs mira, les GT World Challenge. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Valentino Rossi tornarà a competir.
1: Sí, senyor.
0: Allà trobareu també concentracions de cotxes, concursos de car audio, un village molt guapo. I en concret, d'aquells dies, aquell dissabte a la tarda, us podreu inscriure també a la cursa solidària a peu per la pista del circuit.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i imiteu el soroll d'un cotxe anant a tota velocitat.
0: Un cotxe de carreres. Repassem alguna d'aquestes notes de veu. La tiro aleatòriament. Aviam què
1: surt.
0: Com ho feu vosaltres, això d'imitar un cotxe?
2: Bon dia, flagero.
0: De carreres.
2: Os mando mi tono.
0: A ver, tono.
1: Vinga.
0: Ojo, nen, aquesta està molt bé.
1: S'hi ha deixat les cordes vocals,
0: Aquesta ha estat molt bé,
1: Sí, la veritat.
0: Hosti, nen, tens números tu de guanyar aquestes entrades, no sé,
3: Bon dia, Flejero.
1: Bon dia.
3: Per a mi, un auto de carrera, seria així.
0: A veure.
1: Sembla un gosset.
0: Bueno, està bé.
1: Sí.
0: Però respira una mica, vale? Bueno, passa una altra, va, hola.
4: Bon dia, Flash. Aquí una manda al motor més.
0: A veure,
4: i aquí va el cotxe.
0: Bueno, Déu-n'hi-do,
1: La gent ho està fent molt bé.
0: Hi ha nivell avui aquí,
1: Sí, la veritat.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aquesta és la història, que ens imiteu el so d'un cotxe de carreres si voleu guanyar aquesta entrada doble per anar al Festival de la Velocidad del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. 628-06-0513. Imiteu el so d'un cotxe de carreres. Vea, no te rondo yo.

0: decidir col·laborar ni més ni menys que amb el Turizo per presentar-nos aquesta cançó que es diu La Semana. Detallant com vol, diguéssim, transmetre amor cada dia de la setmana. Jo crec que avui dilluns a molta gent li fa falta, cançons com aquesta per engegar els motors. Nova setmana en marxa, dilluns 14 de setembre, escolteu Flash FM.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Exacte, som aquella cosa que us ajuda de bon matí a començar el dia amb un somriure, amb una miqueta més d'alegria, amb els rayos de sol.

de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.

L'AUAS es diu Solucions i no Problemes. I estem ficant aquí una miqueta de solució al vostre problema, probablement d'haver de començar aquesta nova setmana, aixecant el país de bon matí després del pont de la Diada. Vinga, va! Que no ha estat res, tu, ja estem aquí de nou, eh? Ens hi hem posat nosaltres a les 6 del matí. Imagina't si fa estona aquest programa va començar, però encara estem aquí, doncs mira, fins les 11, un parell de cançons més, una d'aquestes. La que té aquesta intro és el Mora, al costat del Zetangana. Droga, bon dia. Últimament.

0: És un tio amb les coses clares, eh? Clares no lo següent. El Quevedo, que no es muda de les Canàries ni borratxo. És el títol d'aquesta cançó inclosa, el Baifo. No me mudo ni borratxo. Gemma Manzanero, què passa?
1: Què passa, Héctor Ortega? Com estàs?
0: Ai, el Quevedo, quin tio.
1: Sí, sí, sí, què ha passat?
0: Tu obres el seu disc, el Baifo, fots allà en aleatori i al final és com escoltar Flash FM, eh? Totes les cançons al final acaben sent aquí del Quevedo.
1: O és com escoltar un documental de les Canàries, també, eh?
0: També, exacte. Bueno, bon dia a tothom. Armand Maravalle, bon dia, xaval.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Molt bé. El cap de setmana llarga, la diada i tot això, guai o no?
2: Bé, sí, ara us ho comentava fora de micro. Bé, molta festa, també molta feina. Per tant, una mica de tot. Festa i feina.
1: Bueno, escolta, es compensa.
2: Sí.
0: Escolta, Armand, no ha estat res, ja hi tornem a ser aquí, eh?
2: Endavant.
0: Aixecar el país, vinga.
2: El que ens tirin.
0: Molt bé, doncs us quedem amb ell. Nosaltres marxem demà a les 6 del matí. Ens hi tornarem a posar més entrades pel Festival de la Velocidad.
1: Sí, i tant.
0: Això, atents i atentes, eh?
1: I tant.
0: Sobretot, molta música des de primera hora del dia. Com és això, Armand?
3: Nyum.
4: Flash FM. Són les 11.

0: quererte es tan fácil y a la vez tan complicado. Mirando el teléfono, però aún no m'has llamado. Doncs tan fàcil no serà quererle, eh? Més aviat complicado. I si és complicado, escolta, ja tenim masses coses que ens compliquen la vida, com perquè també buscar-nos complicacions amb això. És el Baby Wow, el megacrack de la setmana, repetint com a megacrack una setmana més aquí a Flash FM. Karol G, Jude Line i Rusowski, que sonin els pitos, va! This is Flash FM. Aquí els teníem, sí senyor, This is Flash FM. Què passa, família? Doncs l'Héctor i la Gemma, per qui ja han abandonat l'estudi, m'han dit, Maravall, et quedes tu fins a les 4 de la tarda, posa'ls-hi el que vulguis. I jo he pensat, doncs vinga, va, escolta. Després d'un cap de setmana de molta festa i també de molta feina, una mica variat, doncs vamos a ello.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Ja us explicaré el que tenim per la propera estoneta, però vaja, fa bona pinta. De moment no desconnectis, que tenim l'Ugel amb el Moving to the Sun.

Això és Perreo 5 estrelles, sonant a Flash FM des de l'any 2020. Un tema que a mi em recorda, doncs això, a la quarantena, a la pandèmia. A posar-te les cançons del disco que va treure el Bad Bunny amb aquells visualizers de YouTube on hi havia un nen petit en una habitació escoltant amb el Walkman les cançons. Mora meva, quins records, tu. Estàvem tancats. Com a mínim hi havia bona música. Cortesia del Bad Bunny a Flash. Quan passen 9 minutets de les 11 ja deixem enrere festoneta del Flash matí. D'aquí no res, el Casanova, temazo. I també el Dardos. Molt bé. Flash. Bé. Doncs mira, això encara millor. Ve de gust una mica de pista de ball, una mica d'electrònica, una mica d'afro house des de Sud-àfrica amb el Ximza i el Fire.

0: 93.8.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: La GFM, la

que no està gens malament això. La tornada a la rutina es fa una mica més fàcil escoltant El Poder del Ritme, escoltant La Camana. Ja sabem qui som, ja sabeu qui som, ja sabem qui sou. Flaixero, flaixeres, escoltes Flaix FM i ho fas, fas bé, perquè avui dilluns, ja et dic, Déu-n'hi-do, després del cap de setmana llarg, amb la diada i tal, molta festa, festivals, no sé què, uns per aquí, els altres per allà, doncs toca aterrar peus a terra. Sonava Mike Towers amb l'Una Namás just abans d'anar cap a Argentina amb la Tini. Vaya temazo que ens ha deixat aquí amb aquesta, eh? Flash. Es diu Dos Amantes i diu així.

3 anyets ja fa que va sortir aquesta i continua clavadeta, clavadeta com punta de llança dins de la nostra fórmula, la fórmula del ritme, el clavaito, eh? Era el gadità Abraham Mateo amb la Chanel des d'Olesa de la Montserrat. Boníssima, maquíssima. Va, que ens quedem a casa. Altra producció catalana, el Sopa de Cabra amb la Su i el Mont DJ. És la nova del Camins.

augmentar les temperatures i també fa augmentar les nostres ganes de festa. Ja sé que estem només a dilluns, però es venen dies xulos, xulos aquí a Flash FM, perquè a més, ja sabeu, i si no us explico, que aquest divendres 18 i aquest dissabte 19 de setembre a Flash FM instal·lem la nostra residència a la Farinera de Vic. Per si no t'havies assabentat, a la Farinera de Vic, aquí estarem. I a més seran dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM, dins del mercat de música viva de Vic, amb sessions del Sergi Domena, de l'Héctor Ortega, Bab Clover, Carlos Moré, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G. Una residència amb el poder del ritme. No us ho podeu perdre, ja sabeu, aquest cap de setmana, ja us ho dic. I si no, doncs us ho repeteixo. Flash FM tindrà casa, residència, a Vic, a la Farinera de Vic. No us ho podeu perdre.

El Mike Towers, el Young King, que amb aquesta cançó que es diu Te Generé, el tio lluita una mica contra el mite aquell que diu que els reggaetoneros puertorriquenys no saben dir la R. Sempre és mama chingal, mama mobel. En canvi, aquí el tio, por tu cara sé que quiere... Te gustan las mujeres. Realment, és com que fa una R forta, el tio, Això no ens ho esperàvem, amb aquest tema que va fer el Mike al costat de Benny Blanco, sonant a Flash FM. Sí, escoltes el poder del ritme. Moment de tornar cap a casa, cap a Vilassar, amb la Batgial. Endavant. Sí.

quan va sortir això el 2022, saber-se sencera de pe a pa la part del Quevedo en aquesta última part del Cayo La Noche Remix era símbol d'estatus, eh? Si te la sabies sencera, guanyaves punts d'aura, quan encara la gent no calculava els punts d'aura. Era el Cayo La Noche Remix amb la pentera Josef i Quevedo. Sonant a flash per apropar-nos cap al punt de les 12 amb el Bad Bunny ja preparat. Què us sembla? Amb aquesta, el baile no olvidar.

0: Petito, Adela, Ana Mena i Lola Índigo. Sona a tot arreu, és boníssima. De fet, aquest cap de setmana estava por ahí de festa amb els col·legues. Vam posar això, el Petito, i un col·lega una mica em deia... No sé què és, no l'he sentit mai. Me'l vaig mirar raro. Vaig pensar que aquest tio ha estat vivint en una cova els últims mesos. Però sí, és boníssim, això. De fet, és el número 1 de Flash FM aquesta setmana, repetint el cap damunt de tot del calibre 45 de la nostra llista. This is Flash FM. I és per això que l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a la Camana. Què passa, família? Ei, els que us heu incorporat fa poqueta estona, benvinguts, passeu, passeu. És dilluns, no passa res. D'aquí un obri tanca i d'ulls, tornarà a ser cap de setmana. Obri tanca d'ulls, que ja sembla que no sàpiga parlar-ho. Va, som-hi, fot-li, va.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Què ha passat, què ha passat? Va, anem amb el Quevedo, tu, que ho arregli una mica. Al costat de les nova línia, amb el golpe.

Tota una cançó sencera, bàsicament per explicar-nos que aquesta noia porta uns pantalons apretadots que li fan bon cul. Bàsicament seria això, eh? Es diu Colona, la Karol G, amb el Peso Pluma, des de la seva Bitxota Era, que va ser fa 3 anys, tot i que la Bitxota Era és per sempre, eh? Sempre és... Bon moment per ser bitxota, bitxote o com tu vulguis. Passen 10 minuts a les 12. Escoltes El Poder del Ritme, escoltes, evidentment, Flash FM. Flash. Moment de mantenir el ritme. D'aquí no res, el Wisin i l'Ozuna. Abans, una mica de Latin House amb el Jamal.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
7: Flash, Flash, Flash,
6: Flash. Flash FM.

0: Flash FM, la que mana.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Aquí la teniu una vegada més, la que sens dubte ha sigut la cançó de l'estiu 2026. No ho dic jo, eh? Ho diuen els números també, perquè ja surt publicat que La Graciosa del Quevedo i l'Elvis Crespo ha sigut la cançó més escoltada aquest estiu 2026 a tot l'estat, a les plataformes, més concretament a les Spotify. 148 milions de reproduccions, que són moltes, segurament moltes també de tots vosaltres que esteu escoltant aquesta hora. I a més, el Quevedo també ha quadrat altres cançons dins del top 10, la de El Golpito i la de El Baifo. Dues cançons que també sonen aquí a Flash FM. Va, canviem de rotllo. Anem amb la Bad Gyal i el Chencho Corleone i el seu Choque.

Clar que sí, amb això ve ganes de parrejar i hi ha ganes de festa. I encara que sigui dilluns, ja estem pensant aquí a Flash FM en el cap de setmana, perquè a més tindrem moltes festes Flash. Una, per exemple, serà una liada de concurs. I a més, literalment, perquè la munten els amics de Quarts Amunt, tot el món dels castellers pendents. Estem parlant de la diada de concurs d'aquest dissabte, 19 de setembre, a la Bisbal del Penedès. I serem el Miquel González i jo mateix, Armand Maravalle, fotent música a partir de les 11 de la nit. Per tant, no us ho podeu perdre. Una festa de traca i mocador aquest dissabte a la Bisbal del Penedès, a l'emballat del pati de l'escola Ull de Vent. Aneu preparant-vos, Mont Casteller, tota la penya que estigueu per allà, perquè això promet i molt!

Toma, ja tu, bona tralla, eh? Impossible que això no us hagi animat. És la intenció aquí, el poder del ritme. Una mica de Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, producció del Zed. Boníssima. Per apropar-nos tranquil·lament cap a la una, d'aquí no res, la nova versió de Fourth House del Café con Ron. Flash. Primer anem a baixar revolucions amb la setmana d'Helena Rose i el Manuel Turizo. Vamos.

i hem retrocedit 10 anyets fins al 2016 per recuperar aquest autèntic clàssic del grandíssim Nicky Jam a Flash FM. Es deia Hasta el amanecer, aquesta, ja la coneixes. Va, tornem a agafar la màquina, tornem aquests 10 anys cap a l'actualitat, va. Flash. Per escoltar aquesta, la nova del Mike Towers, Carita Feliz, es diu...

Mira que aquest tio, el Rauw Alejandro, en els últims 7, 8, 9 anys haurà publicat molts àlbums, molts discos. Segurament aquest el millor, el de Playa Se Turno. I havia inclosa aquesta, que es deia com... Es deia Diluvio, sí. Te l'hem posat aquí a Flash, pràcticament per arribar a la una. Arribarem a l'hora en punt amb el Farruko, molt ben acompanyat, per fer aquesta que es diu Ya pa' qué.

0: patint com a mega crack de la setmana aquest Baby Wow, Karol G, al costat del Rusowski i de la Jude Light, que més aviat té una funció de fer els coros en aquesta cançó, perquè el seu vers dura 8 segons, vale? No és gaire. Podríem discutir que són els 8 millors segons de la cançó. Bueno, podria ser. This is Flash FM. No, realment un artista que val molt la pena. Si no la coneixeu, la Jude Light, us recomano que l'escolteu. En qualsevol cas, hem començat nova hora amb el nostre mega crack. Passen 4 minutets de la una, família, nova hora de ritme aquí, a la Camana, ja ens coneixeu.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda posant-vos coses com aquesta, el de Lejitos Remix.

Aquesta és la cançó amb la qual va arribar a la fama. Vam descobrir aquest tio xilè, 24 anys té, i ja liant-la des de fa temps, el Chris MJ amb Una noche en Medellín. Te pago el gym. Doncs vinga, va, escolta, no m'aniria malament. D'aquí no res, el Marshmello amb el Manuel Turizo, també el BL. Primer, toca anar amb el Bad Bunny i aquesta que ja coneixes que es diu EO.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
8: Flash
7: FM. Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la p***. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit al Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM.
9: La música que t'agrada sona a
10: Flash
9: FM.

Aquí el teniu, aquest es diu Muchacha, un dels temes, sens dubte, de l'estiu aquí a Flash FM. De fet, s'ha tirat doncs, tota la temporada estival dins del top 10 de la nostra llista del calibre 45. Ara ja en va sortint, però vaja, un èxit important a Issa, al costat de RVFV. D'aquí no res, la boy band de fa 10 anys. Sí, NCO amb el reggaeton Lento Bailemos, abans dos colombians que tenen ganes de liar-la. Són el Capo, al costat del cantante del ghetto, el Ryan Castro, amb aquest èxit que es diu La Villa, sonant a Flash FM, va. Yeah.

la intensitat és alta, la lletra és molt explícita, són el Rau Alejandro i el Bad Bunny preguntant-se què passaria. Ja sé jo què passaria. Jo també em pregunto, què passaria si aquí a Flash FM conqueríssim un territori i plantéssim la bandera i diguéssim, tu, aquí ens quedem? Doncs les respostes aquest cap de setmana, perquè aquí a Flash FM, aquest divendres 18 i dissabte 19, instal·lem la nostra residència a la Farinera de Vic, amb dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM, pur i dur, dins del context del mercat de música viva de Vic. Hi haurà sessions del Sergi Domena, de l'Héctor Ortega, i a més, Bab Clover, Carlos Moner, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G, una residència amb el poder del ritme. Ja ho saps, plantarem la bandera... I allà ens quedem, tu, a la Farinera de Vic. Aquest cap de setmana és la nostra residència aquí a Flash FM. No t'ho pots perdre.

Déu-n'hi-do com estem avui, família. Déu-n'hi-do. Pujant temperatura amb la Nati Natasha i la Becky G, que suposo que ja ho sabeu tots a aquesta hora, que és la Becky G és la germana de la Karol G, la germana petita de la Karol G. Per això es diuen igual, de cognom. Salsit Pijama des del 2018. Era broma, allò de la Becky G no és la germana de la Karol G. No us cregueu tot el que diem per aquí per la ràdio, que la majoria de coses són mentida. Anem amb Latin House, això sí que és veritat. Concretament amb l'Ugel i amb el seu Moving to the Sun.

Això mai ho sabrem, eh? Sembla la trama d'una comèdia romàntica d'aquestes que fan a la tele un diumenge al migdia, les quals jo no aguanto ni 10 minuts, eh? Perquè al minut 10 estic al sofà. Així. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? No, els personatges francesos. A veure... No val per res. Ens quedem amb la música que sona a Flash FM, aquí amb el Rels B des de Palma, amb el seu hit, el Tu vas sin...

És el Daddy Yankee entrant en un bar i demanant una de sucre, dos de sucre, tres de sucre. Deu ser que és dels meus, el Daddy Yankee, que es pren el cafè amb sucre. Jo el cafè amb sucre. Vull dir, aquesta gent que vosaltres us preneu el cafè sense sucre, no m'hi trobareu a mi, eh? La Zuquita, fa 8 anys d'això ja. I ens serveix per apropar-nos a les 2 del migdia aquí a Flash FM. Ho farem amb el BL i Westcol, la plena.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, és avui a Andorra. Ha iniciat la seva visita institucional al país amb una reunió amb el cap de govern, Xavier Espot, i la ministra d'Exteriors, Imma Tor. La trobada ha de servir per abordar diferents qüestions d'interès per als dos països, entre les quals l'acord d'associació amb la Unió Europea, la mobilitat, la cooperació transfronterera i aspectes relacionats amb la immigració. Durant la visita, Álvarez també ha deixat una extensa dedicatòria al llibre d'honor del govern, en el qual ha inclòs també unes paraules en català. Anem a altres temes. La confiança de les empreses andorranes ha tornat a disminuir per segon trimestre consecutiu. Segons les dades publicades per Estadística, l'indicador ha passat dels 101 punts registrats a final de març als 97,66 actuals. La percepció general entre els negocis és que la situació econòmica ha empitjorat o que ho farà a curt termini. Les excepcions són la construcció i el sector financer, els dos únics àmbits que mantenen una visió positiva tant del moment actual com de l'evolució immediata. Destacar que la policia ha detingut a Andorra la Vella l'home de 25 anys no resident com a presumpte autor de delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física i moral, un arrest que va tenir lloc després que la matinada de dissabte el vehicle que conduïa, una furgoneta amb matrícula espanyola, s'accidentés contra la rotonda de la Dama de Gel. I el Gim Jove d'Andorra la Vella ha obert les inscripcions per a aquest curs amb l'ampliació del programa a una nova franja d'edat. Com a principal novetat, el Centre Esportiu dels Serradells disposarà d'un grup específic destinat a joves de 16 i 17 anys. La iniciativa impulsada pel Servei de Joventut al Comú amplia així les edats dels participants després del primer any de funcionament.
0: Flash FM Andorra 93.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM Andorra 93.8.

Des de Colòmbia, des de Barranquilla, la Shakira i les Lobas, amb aquest Soltera que va treure fa un parell d'anys, que serveix per iniciar aquesta setmana, avui dilluns, dia de ritme, Flash FM, i a més setmana que venim molt carregadets, eh? Si la Shakira és una professional en lo seu, nosaltres som també professionals en lo nostre, i lo nostre és la festa. Aquest cap de setmana, per exemple, serem amb la nostra residència a la Farinera de Vic, a les tardes vespres del divendres i del dissabte, eh? Tant el 18 com el 19 de setembre. I també, atents, família, perquè... Mira, sí, sí, sona, sense por. Bueno, és igual, us explico després, que m'ha pillat el toro. De moment us deixo amb el Dimitri Vegas i Like Mike i el Màquina Time, ara de festes. Venim carregadíssims, ara te cuento.

passa a tots i a totes. I a més, abans us ho deia, que m'he quedat a mitges, i ja sabeu que no és bo quedar-se a mitges en cap aspecte de la vida. Que aquest cap de setmana, una setmana important, estarem amb la residència a la Farinera de Vic i també moltes festes flash repartides per tot el territori, Heu de buscar la vostra, aviam si la trobeu. Mira, us explico, perquè serem, per exemple, la nit matinada del divendres a la Festa Major de Riudarenes, Tota la penya de per allà, Riudarenes, la liarem perdíssima amb el Jaume Riu, el Domènec i l'Ortega. I la nit del dissabte, al Penedès, jo mateix i el Miquel González, i també a Besalú, a la Garrotxa, amb l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Festa Major, Festa Flash, Besalú, al Penedès i al Col·legi, al Segrià, també amb el Jaume Riu i el Sergi Domènec. Per tant, tant si és per aquí com per allà, hi ha una Festa Flash esperant-vos.

sol. Tothom recorda el Rayos de Sol original, eh? Es va convertir en un himne de la festa. Doncs aquest any ha rebut una versió refrescant nova amb el Henry Mendes i José de Rico, acompanyats del Juan Magán, Luc Ra i Chino i Nacho. Anem cap al 2019. Passem d'un tema actual a un de clàssic també, ja, eh? El Rauw Alejandro al costat del Farruko. Reggaeton, es diu Fantasías.

escoltar aquesta, no calen subtítols, no cal doblar-la, l'entenem perfectament. La Emilia Mernes amb Latini des d'Argentina és la versió original. Patonet, maca, merci per passar-te per aquí, per la Camana, Flash FM, a punt d'arribar a les 3 de la tarda. Ho fem amb més ritme. Flash. I amb ell, el Baifo, la cabra d'aquest estiu 2026, el Quevedo, Ni Borracho. Ui,

0: Està sent un autèntic fenomen. Les últimes setmanes no ha rebut la promoció que un hagués pensat. No va ser el senzill d'avançament d'aquest nou àlbum de la Karol G, va ser un altre. I ja un cop va sortir l'àlbum, doncs la gent va començar a escoltar-la massa, aquesta col·laboració de la Karol G amb la Judeline i el Rosowski, i al final s'està coronant com un dels temes de l'estiu 2026, que ja està a punt d'acabar aquest estiu, perquè ja sí queden 4 dies, ja. This is Flash FM. Per tant, anem a aprofitar-lo, com deien els Figaflaues, que no s'acabi l'estiu. Quina ràbia. Quants de vosaltres haureu penjat stories amb aquesta cançoneta de fons aquests dies? Bueno, va, us ho passo tot, perquè esteu escoltant El Poder del Ritme. Passen 4 minutets de les 3 de la tarda.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Amb molt de ritme, com aquesta, el de Lejitos Remix.

0: sonant a Flash FM ara mateix un dels grans temes de reggaeton de l'any 2020, La curiositat, del Jay Wheeler amb el Mike Towers en la versió original, perquè de fet tenia un remix, no, dos remixos. Recordo quan va sortir, hi havia el vermell i el blau. Sempre em va agradar més l'original a mi, tot sigui dit, Passen 11 de les 3 de la tarda. Moment ara per posar-te una novetat aquí aquesta setmana a Flash FM. Ens arriba des de les Canàries, amb un jove que promet molt, el Lucho RK. Segurament ja el coneixes, i aquesta és la nova que ha tret. Després de col·laborar amb gent com el Quevedo, Josep, etc., ara en solitari aquest estiu treu aquesta que es diu Aire, sona a Flash.
1: Bebé, que hay de malo, que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tatar.

0: 8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

que amb el nostre ritme aquest dilluns encara passa prou ràpid. No està malament, eh? I més avui és que costa, eh? Després d'aquest cap de setmana llarg i tal, molta festa. Ara per aquí, per la cuina de la ràdio, hi havia un parell que em miraven i em deien, hòstia, Maravalle, avui em trobo una mica raro, em trobo una mica moix. I jo pensava, clar, t'has passat tot el fin de festa, normal, normal. Doncs com nosaltres, que ens agrada la festa. De fet, d'aquí no res et posarem un himne de la festa de Plan B, el fanàtic sensual, abans des de PR, Omar Kurz.

Segurament has escoltat aquesta cançó i has pensat que seria la banda sonora ideal per una pel·lícula d'unes noies que cacen dimonis. Doncs l'has encertat, perquè és la banda sonora de les K-Pop Demon Hunters. Era aquest Golden, sonant a Flash FM just abans de tornar cap a casa, que jo crec que ja tocava, amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam. Aquesta es diu Dorayakis. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Fa 4 anys que la Karol G va treure aquest tema tan xulo que es diu Provenza, i que, per cert, compta també amb les veus del Bad Bunny. No sé si això ho sabíeu, però hi ha algun moment de la cançoneta? L'heu sentit de fons o no? Aquest tu dime, tu dime? Doncs es veu que era el Bad Bunny, ho va confirmar el propi productor de la cançó, l'Obi on the Drums, que havia fet servir unes veus que tenia gravades del Bad Bunny a l'estudi i les va afegir de fondo aquí al Provenza, tamarro de la Karol G. I a més, doncs ara, si és que aquí de vegades expliquem coses que... Això no té preu. Escoltes el poder del ritme aquí a Flash FM. Ens apropem, anava a dir, a les 4, que començarà el de l'Interactua amb el Sergi Domena. D'aquí no res del Bad Bunny, el de debò, amb el Baile Inolvidable. Primer, però, el Mike Towers amb l'Una Namàs.

Que diu el Bad Bunny que la vida és una fiesta que un dia terminó. Mentida, mentida. Aquesta festa no s'acaba. Que ens preguntin a nosaltres que des del dia que es va fundar això portem de festa i no tenim intenció de parar mai, eh? Escoltes El Poder del Ritme, escoltes Flash FM quan queden 12 per arribar a les 4 de la tarda. Moment en què s'hi posarà, per cert, ja sabeu, el Sergi Domena, amb l'Interactua. Per tant, jo ja tinc triades les que sonaran en la propera estoneta. Aneu pensant si us en falta alguna per animar la vostra tarda de dilluns, de demanar-li a ell d'aquí una estoneta. De moment, una mica d'Afro House amb el Fire Fire.

Fa ja 11 anys que va treure això el J Balvin des de Colòmbia, sentant càtedra amb aquest 15. Un dels himnes més importants de la història del gènere. Que et posem aquí a Flash FM per anar tancant aquest nou capítol del poder del ritme. This is Flash FM.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, família? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Benvinguts una tarda més, una setmana més, al programa de peticions i dedicatòries a Flash FM. Com sempre, sona Elena Rose i ho fa en Manuel Turizo. És la setmana.

Elena Rose i Manuel Turizo fan una combi perfecta amb aquesta cançó que es diu concretament La Setmana, que és el que tot just comença ara mateix. Bueno, ho ha fet fa unes hores ja. I nosaltres ens apuntem al carro, evidentment. Comença aquesta nova setmana del mes de setembre, dilluns, concretament dia 14, ha marxat l'Armand Maravalle després d'haver-vos acompanyat al llarg d'aquestes últimes hores. Salutacions, en Domènec. Qui li agafa el testimoni, el relleu, al llarg de les properes 4 hores d'Interactua, que com sempre us proposa un viatge musical 100% a la carta a través de les vostres peticions i dedicatòries al WhatsApp del programa, que un cop més, si us sembla bé, us recordo, 628-06-0513, 628-06-0513. Sabreu també perfectament que entre tots els missatges ens mirem de marcar un detall amb alguns d'ells. I anem regalant, doncs mira, una pila de samarretes de Flash FM que em reservo abans de començar el programa per anar-vos-les regalant. Petit detall, eh? Obsequi, a priori sense importància, però que sé que us agrada i us fa molta il·lusió a molts de vosaltres que fa temps que les seguiu. Per tant, vinga, anem a vos, expliqueu-me què tal ha anat el vostre cap de setmana. El meu bé, correcte, passable, bastant bé. Afortunadament hem tornat salts i estalvis a la ràdio, que mai tenim tota la... Allà. Y por aquí estaremos una zona si os ve de gusto. Va, hola Sergi, vamos en dirección Tarragona en estos momentos. Una calor que espanta. A ver si nos puedes animar el viaje con la canción Máquina Time. Por favor, soy Mercé. Muchas gracias.

0: Queda claríssim, Petito a Toa Toa. Hola, Sergi. Soc la Blanca, vaig una estona, diu, cap a la platja. Bravíssimo. M'agradaria que em posessin la cançó Petito a... Ana Mena i Lola Índigo, sisplau. Se la vull dedicar a la meva germana, es diu Astrid. Diu, és la seva cançó preferida. Diu, per cert, no em regalaries una samarreta de Flash FM? Doncs sí, també te la regalo. He vingut generós avui dilluns, sí, home. He decidit fer el bé comú avui, eh? A veure si finalment em guanyo un espai al cel. No sé si estic a temps, però ho intentarem, vale? Petito a la cançoneta i la samarreta, també. De seguida pren les dades. Moltíssimes gràcies. Petons per tu, Blanca, gaudeix de la platja, de Flash FM i de la teva germana Astrid. Per demanar, per dedicar, 628-060513. Va, qui més? Hola.
1: Hola, Flash. M'agradaria demanar cançó de Fiebre de Batllal.
0: Fem-la perfecta. Aquí la teniu.

0: Escoltes l'Interactua. 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts...
3: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
10: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Bueno, què dic aquestes alçades? Que no s'hagi dit ja d'una cançó que és relativament nova, que és tot un hit, òbviament, perquè qui la protagonitza ja sap perfectament de què va això. Hola, Sergi, estoy en el coche con mi familia. ¿Puedes poner Baby Wow de Karol G? Muchas gracias. A tu i a la teva família, evidentment. Moltíssimes gràcies per demanar i, en aquest cas, dedicar, perquè també ho fas, indirectament a tota la teva família, com a millor això espero, aquesta nova cançó de Karol G, Baby Wow, que apunta maneres i que sona tot just després de la primera pausa de rigor aquí a l'Interactiu de Flash FM. Voleu demanar, voleu dedicar, contacteu-nos, formeu part de la gran família de l'Interactua. Una tarda més.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Digui.
2: Hola, soy Biel y me gustaría que pusierais la canción Guaya Guaya de Don Omar.
0: Wow.
2: Gracias.
0: Aquesta és de fa 4 dies.

0: Home, no es podrà queixar, Quevedo, eh? Li va bastant bé la vida i especialment la part més professional. Ho està patant amb tantes cançons que jo crec que ha perdut de la cuenta ja, eh? Li preguntes per alguna d'elles i no se'n recorda ja. Hòstia, està enviada bé. Hola, flasheros, són la Carla. M'agradaria que posessiu el golpito del Quevedo. El golpet. Se la dedico a totes les meves amigues que et milloren el dia encara que hagi sigut una merda, diu. Bueno... Això està molt bé, que sigui així. Si poguéssiu posar-la abans de les 5 seria perfecta. I si no, no passa nada. Gràcies i adeu. No passa.
1: No passa nada.
0: Mirem d'adaptar-nos, evidentment, tant com podem. En aquest cas era perfectament possible. I així ho hem fet, abans de les 5. 20 minuts, concretament, per arribar a les 5. El WhatsApp de l'internet, tu acabes per al nostre missatge, efectivament, com bé deia fa un moment, avui dilluns, començar setmana, suposant que teniu un dia relativament bon, no com el de la nostra amiga Carla, que diu que avui no... No porta un molt bon dia, una llàstima, li farem. Com diria Aitana,
2: mierda.
0: És un dia de mierda. En qualsevol cas, mirarem d'anar-lo resolent a mesura que vagi passant, recordant-vos que un cop arribi el cap de setmana tenim trobades interessantíssimes, una d'elles per destapar i per començar com Déu mana un nou cap de setmana del mes de setembre. Ho farem, en aquest cas, passant per la selva, concretament de Girona, i ja a una ubicació privilegiada que ens durà directament a un punt de trobada, que és Riudarenes. Estàs a Flash FM On Tour, amb en Jaume Riu, amb Héctor Ortega i amb qui us parla, Sergi Domènech. El poliesportiu, zona de barraques, concretament, L'apartat més jove i divertidor de Riudarenes per una festa major farcida de moltes coses interessants. Entre elles, en aquest cas, és un honor, la festassa Flash FM de la que em formem part. Ens diuen a través del WhatsApp, canviem de tema, ens diuen hola, podries posar alguna cançó de 31 fam, si us plau? Mira, tinc aquesta amb Flash i Ice Cream, que té fans i que es diu Dorayakis.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Torna a sonar aquí a l'Interactua, aquest tàndem entre Ryan Castro i Capo de Tutti Capis. Hola, sóc la Marta, des de Cassà de la Selva, voldria la Villa, diu, i també una samarreta de Flash FM. Mil gràcies per animar-nos totes les tardes. Mica, la Villa, la cançó i la samarreta, també. Per tu, tenc les dades, segona que regalo al llarg d'aquesta primera hora d'Interactua, perquè bàsicament ho necessitem per injectar-vos aquella dosi de bon rotllisme que tant es busca, evidentment, eh? Va, 628-06-13. Continuo escoltant-vos mentre us recomano una molt bona festa pel cap de setmana que es farà passar, en aquest cas, per molta atenció, la Bisbal del Penedès. Una molt bona festa que té molt a veure, que està molt lligada als castellers de tota la vida. Allà tenen molta tradició i, evidentment, també saben perfectament com muntar una molt bona festa.

0: dic a Pili de Lleida,
1: sí?
0: Marina i Àngel de Sabadell i Laura de la Mella, parelles. Espero que elles també hi hagin anat ben, molt bé al finde.
1: Sí, hombre, anem a
0: Llarg, per supost. Pues venga, jefe d'equipo, sempre a tope, que viva entera actua, bona tarda i fins demà. Adéu!
1: Adéu, maquinots!

Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: Grimley, amb un tema que pocs ens creiem, però que finalment ha funcionat. La veritat és que la primera vegada que la vaig escoltar vaig pensar que ens hem pagut l'enteniment aquí o què. Però després hem supervisat i vist in situ que efectivament funciona i molt. No només es demana aquí a l'interactor de Flash FM, sinó que la fem sonar cap de setmana, cap de setmana, i fa embogir el personal des del primer moment. Bona cançoneta aquesta que s'ha tret de la màniga. De vegades no fa falta complicar-se més la vida, eh? Mira, coses senzilles, fàcils, útils, acaben sent molt resolutives.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Vinga, va, 628-0605-13, el WhatsApp de l'Interactua, sempre operatiu i esperant els vostres missatges. A canvi, ja sabeu, tenim una vegada més una tretongada de samarretes del nou marxandatge de Flash FM. Nou, recometes ja, perquè té un cert temps que s'està posant en circulació, però, evidentment, després de tant de temps, amb el, sense renovar, diguéssim, el disseny d'aquestes coses, doncs sí que és nou, eh? Encara està pràcticament d'estrena. Us ho diré d'una altra manera. És poca la gent que encara llueix les noves samarretes del Flash FM, que són les que anem regalant per les festes cap de setmana rere cap de setmana. Hola, Domènec, sóc el Castells, des de Lleida. Ah, per cert, hòstia, molta gràcia al cap de setmana, especialment la gent del Baluar, que ens van acollir a mi, a la gent de Ron Pujol, per un altre vespreig increïble, eh? Vull dir, hòstia, quin localazo, quines vistes, quina meravella i quina sessió guapa, guapa de dit que ens vam marcar, eh? Bueno, tots al Castells, deia... perquè el Baluar aquesta està a Lleida, eh? Lligat una cosa amb l'altra aquí. Diu, m'agradaria que posessis Sin Pijama. Se la dic, ho diu, a totes les perfumeries, botigues de roba i tot el personal i la gent de Balaguer. Diu, ciutat que m'estimo molt i en la que hi he fet molta vida. Moltes gràcies. Doncs vinga. Solo, solito.

0: más.
1: Venga, tu remi, tu remi, o comés. Amor, amor, sabe. Una, la, la, lilo, lilo, lilo, la, lilo, la, lilo. És que ho faig tan... Som dos gotes d'aigua. Vull dir, tancar els ulls i dius, no sé si canta el Dubena o el Mike Tower. Una anamà, la cantarella, en aquest cas, que ens demaneu tímidament, però de forma bastant habitual també aquí a l'Interactuar, d'aquesta forma i manera. Hola, Interactuar, sóc la Carla, des de Camprodon. El so, Manel. Voldria la nova de Mike Towers, una anamà. Se la dedico al meu nòvio, sí, Jan. Avui fa exactament un any i ens vam conèixer a un concert i encara em sembla surrealista. Merci per fer-nos companyia cada tarda mentre tornava a la feina. Moltes gràcies a vosaltres, parella. Moltes felicitats per la part que us toca. I a continuar sumant plegats, sempre, si és possible, escoltant Flash FM i compartint missatges com aquest que ens acabem d'enviar. Que vagi molt bé tot plegat, especialment la celebració, eh? Ja em diré com ho feu, això, la celebració. Teníeu previst alguna cosa? Bueno. 628-06-13, el WhatsApp de l'Interactua. Vinga. Continuem escoltant-vos. Hello, hello.
2: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanola i el Trubú.
1: Molt bé.
2: Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tandem.
1: Oh, bé.
2: Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
1: Adéu, bonicots.
3: Ens vam conèixer.

0: escoltes l'Interactua.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
7: Flash
1: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: Per demanar a veure de la plaça dels Carros i ens va encantar com ho vas fer. Moltes gràcies pel missatge d'entrada. Ja és millorable, eh? Vull dir, acabes de guanyar el cel amb mi. Diu, et voldríem demanar la cançó de La Graciosa. Se la podem dedicar al nostre amic Marc. Diu que avui estrena pentinat i està molt guapo.
1: En La Graciosa la vida és más sabrosa.
0: Doncs el felicitem, eh? Si m'envia una fotografia i puc també donar el veredicte. Aquesta estrena que dieu que avui llueix de pentinat i que està molt bé, eh? Has fet un canvi de look o què? Està bé. Doncs vinga, avancem a l'interactua de Flash FM després de la pausa. Recordin, senyores i senyors, és un molt bon moment ara, eh? Per fer arribar notes de veu o texto, el que vulgueu.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Evidentment, sempre és un bon moment. Ara potser fins i tot siguem més, eh? Mireu el que us dic. 628-0605-13.
3: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan de Valls.
0: Què diu el Joan de Valls?
3: Avui voldria que em posessis La Morocha, que m'encanta. A veure si cal la samarreta aquesta, que és tan xula. Per anar de vacances, gràcies.
0: Ah, per anar de vacances, punyetero. Tu què pots? Camisa...

0: romanticota, aquesta cançó, que sembla que mai passarà de moda, com a mínim, mentre ens la continueu demanant. Evidentment, continuarem fins la sona, eh? Me faltaria. Bona tarda, Domènec, sóc en Roger, des de l'Hospitalet del Llobregat. Estic treballant una estona. Podries posar la cançó d'Ardo? Se la vull dedicar als meus companys de Tor, que estan sobrevivint el dilluns. Amb Flash FM sonant de fons. Per cert, ens regalaries una samarreta, sisplau? La resposta és... Què fem amb aquest bon home? Va, sí. Li regalem una altra samarreta del marxandatge de Flash FM, per què no, va? Gràcies, Roger, pel teu missatge. D'Ardo sonava, ànims a tu i als teus col·legues. 628-060-513. Efectivament, com bé deies, és dilluns, però esperem, evidentment, l'arribada d'un nou cap de setmana que suposarà el retrobament de part dels DJs animadors d'aquesta emissora amb la seva audiència. Per exemple, una altra trobada de les tantes. Prenem bona nota, el Colatge, concretament, Lleida. La festa major d'aquest 2026 també comptarà amb la presència de Flash FM i serà a partir de les 3 al Pavelló Poliesportiu. M'acompanyarà el Jaume Riu, el nano del Carràs. Que pugui salir mal, en aquest plan, eh? Anirem tots els plegats a escampar el bon so i ritme fins que vulgueu i, a més, us otorgarem una sèrie, per dir unes quantes, per dir moltes, per dir una muntanya de samarretes de Flash FM. Colatge aquest dissabte, a la nit, concretament. I més, va, som-hi. Vamos.
1: Ei, Sergi, bon dia.
0: Què passa, tio?
1: Estats Units. Estem de vacances aquí, tots amics.
0: A on? A Estats Units.
1: Direcció a Las Vegas.
0: Collons.
1: La festa, a tope.
0: Que cabron.
1: I escoltant Flash FM amb el crack del Sergi Domènec.
0: Això està molt bé.
1: A veure si pots posar tal to you, la nota R i 54 ultra. Sisplau.
0: Sí, home, sí.
1: Una abraçada molt gran. Vinga, adeu.
0: Adeu. Anava a dir que disfrutéssiu, però no fa falta que us ho digui, perquè segur que ho fareu.

0: Por si te pregunten, bàsicament. Sí, home, sí. Però què dius? Bueno, ens diuen, hola, Sergi. Som en Pol i la Mariona. Diu, t'escoltem a la feina. Estem a Santa Coloma, ja ens queda poc. Marxem després d'una estona al gym. Ens podries posar el bachatón de la L de la Lola Índigo? La dediquem al nostre amic Kevin. Moltes gràcies. Vinga, bona petició, enorme dedicatòria per uns bons oients de l'Interactua, que estan a punt de plegar veles pel que fa aquest dilluns tarda. Suposo que teniu moltes ganes, no? Ja m'ho imagino. Evidentment, va. Dilluns, 14 dies del mes de setembre, anem fent xiruxano, anem avançant poc a poc i amb bona lletra, Però sense pausa, sempre. Què? Qui més? Hola.
1: Què passa, Domènec?
0: Bueno.
1: Soy Capi.
0: Què diu, Capi?
1: Què tal, crac? Com estàs?
0: Bé, home, ho podem queixar.
1: Espero que hagi anat perfecte el cap de setmana.
0: No serveix de res. Sí, molt bé.
1: Res, moltes salutacions. I anem a cardar-li mucha caña al Danza Kuduro.
0: El Danza Kuduro,
1: Dedicat a tu i a tots els oients.
0: És la teva cançó, ja, de manera perpètua, pràcticament assignada sempre,

0: Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, urban house...
1: Flash!
0: Ets dels nostres.
2: Flash FM.
0: Flash FM. Són les...

0: Està ben xula, eh? Aquesta tornada, aquesta nova proposta, nova cançó a la vista, que ja és una realitat a càrrec del canari Lucho RK. Pinta més que bé, eh? No cal ser tampoc un visionari per tenir clar que aquesta tindrà un cert recorregut entre la nostra audiència. Es diu Aire, concretament. Està molt bé. És curteta, intensa, que vindria a ser una mica la dinàmica de les últimes cançons que normalment formen part de la programació de Flash FM. A través d'aquest programa, que en aquests moments està del seu equador, fins a arribar al punt a les 8, us convidem a fer-vos el WhatsApp del programa. Eh? La música i vosaltres sou els protagonistes 100% a través de notes de veu textos que van arribant en cop de gotes. La veritat, sigui dit, avui dilluns, sota que costa potser una mica. El WhatsApp, el 628-060-513, per acabar d'incentivar-vos, sabreu, i si no us ho recordo un cop més, que tinc per vosaltres encara unes quantes samarretes més del marxandatge de Flash FM per anar-vos regalant, eh? Unes samarretes fetent, cosa fina, guapes, eh? Dignes de ser perfectament lluïdes per la flor innata de la nostra audiència. Que les compares amb una Dolce Gabbana o alguna cosa d'aquestes i les altres queden curtes, mira el que us dic. Dolce Gabbana, que això ja està també bastant de modé, però bueno, en fi. Aviam qui tenim per aquí, hola.
1: Hola, Flash FM. Som
2: la Ilen
1: i l'Àngela. I voldria que ens posessis alguna cançó del Rusowski.
0: Sí, home,
1: Rusowski. Adéu, molts petons.
0: Rusowski, sempre mi equipo, creador d'aquesta cançó que l'ha donat a conèixer especialment a casa nostra, Malibu.

0: Bueno, bueno, bueno, déu-n'hi-do com agrada i com ho està patant aquesta combi que ningú esperava, ni molt menys, eh? Rusowski i Karol G fins ara era ciència-ficció, ara ja és una realitat.
1: Sergi, molt bona tarda a l'hora de l'Ametlla. Ja tenim aquí una altra setmaneta.
0: Tornem,
1: això passa volant.
0: Volant és poc.
1: Escolta, em posen, sisplau, una cançó de Petitó? I li vull dedicar tots els flaixeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà.
0: Petons, adéu-siau, adéu-siau i moltíssimes gràcies pel teu missatge un cop més aquí. Sigues benvinguda, ben retrobada al teu programa de capçalera per demanar i dedicar tantes cançons com vulgueu sense cap mena de treva ni aturador. Per cert, deies que passa ràpid, no? No. Ràpid no, lo següent ja està claríssim. L'altre dia xerrava amb un col·lega i no ens equivoquem, que en breu ja començarem a veure cosetes de Nadal pels súpers, eh? Ja veureu. Les començaran a col·locar de forma subliminal i conquira molt la cosa, per variar. Bueno, què? Anem per aquí, no? Sí. Hola, bones tardes des del Coratge. Hòstia, ojo. M'agradaria demanar-te la cançó Ni borratxo del Quevedo. Se la dedico al Claudi, que és un fiera. Diu, i ens veiem dissabte, Sergi. Doncs sí, efectivament, em veuràs a mi i el Jaume Riu, que m'acompanya a partir de les 3 de la matinada, si no ens deixen anar abans al pavelló, immersos en la programació de Festa Major allà al Col·legi, eh? Bueno, cachondeito, va, ni borratxo, no es va saber.

0: Escoltes l'Interactua. Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

0: Molt bé, va, anem per feina. Ja tornem a ser. Bona tarda, interactuar. Lucía, des de Mataró. Estem a casa amb la meva germana, la meva mare, amb Flash FM posada. Voldríem de l'Equito Remix, si us plau. Sou els millors. Feliç setmana. Moltes gràcies. A vosaltres, família. El vostre contacte em va fer sonar un cop més aquesta que molts esperaven seguríssim, eh? Jay Wheeler, omnipresent amb aquesta i altres tantes cançons que formen part d'un palmarès que no te'l petes, eh? Vull... De cap manera, va. Hola.
1: Hola, Sergi.
0: Bueno, bueno.
1: Pili de Lleida.
0: He dit una peli.
1: Hoy me gustaría que me pusieras para empezar la semana la de Indina y Bennett.
0: Sí.
1: Y si no pudiera ser la de Coti por Coti.
0: Hombre, Coti
1: no. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.

0: per tothom, això, és un èxit transversal, diguéssim, que acabo d'inventar, però queda bé, no? Si ho dius seriosament, sembla que tingui sentit i tot. Hola, hola!
1: Hola, Sergi, bona tarda a tots els flaixeros. Avui volia demanar, sisplau, una de Daddy Yankee.
0: Sí.
1: I la dedico a tots els flaixeros. Adéu, bona tarda.
0: Adéu, Gregòria. Posa't Daddy Yankee aquí al sistema que tenim d'arxiu sonor i una mica més em rebenta l'ordinador de tantíssima música que ha fet aquest tio, eh? De les de tota la vida i de les noves, evidentment, eh? Ha treballat molt, eh, aquest? Molt bé per Daddy Yankee, s'ho ha muntat de luxe. Le damos un aplauso. Dejamos que se vaya. Venga, hasta luego, Daddy. Ah, 628-06-013, és un tema que continuem fent sonar cada setmana, arriba cap de setmana. Aquest divendres ho farem també a Riudarenes, eh? Flash Five on Tour a la Selva, concretament. Gironès. Estarem per allà donant-ho tot, eh? Amb Héctor Ortega, en Jaume Riu, tones de marxandatge de Flash FM i música per un tub, por doquier, que se sol dir a partir de dues de la matinada aproximada, eh? Ja sabeu com funcionen els horaris aquests de nit. Amunt o avall. Però hi serem, evidentment. Fitxant com uns champions. Hi ha moltes ganes. A Riudarenes. Venga, aplause fuerte. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte In Your Eyes de Robin Schulz para ti, Pili de Lleida, Laura de la Mella, Jordi de Sant Cugat i Pablo de Terrassa. Muchas gracias. A vosaltres sempre, 2020. Quina perla de cançó, un bálsam.

0: Podria ser això, tot i que la cosa està complicada i la paciència precisament no és una de les característiques principals del personal. Quevedo ho explica a través d'aquesta cançó que ens torneu a demanar aquí a l'interactor de Flash FM d'aquesta forma i manera. Sergi, sóc el Ferran des de Rubí. Hola, Ferran. Ai, Ferran. Voldria escoltar el golpito del Quevedo. Se la vull dedicar al meu avi. És de les cançons que poseu sovint i ens agrada a tots dos. Diu, per cert, no us regalaries una samarreta, porfa. Bon intent. Moltes gràcies pel vostre missatge. El golpito, va, poc a poc, eh? Ens apliquem la lletra de la cançó del Quevedo. A veure si ja sort un altre dia. Que vagi. A les portes de les 7. 7 per les 7, concretament, vindria a ser. Escoltem i llegim els vostres missatges al WhatsApp de l'Interactua.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ben fàcil, això. 628-0605-13. Hola, Sergi. Soc la Raquel. Vull que felicitis el meu fill Arnau. Avui fa 14 anys i toca celebrar el seu aniversari. Podeu posar alguna cançó del Pele i, de pas, a veure si us marqueu també un detall i li regaleu una samarreta de les vostres. Moltes gràcies, maco. Bueno, aquí no podem ni que no, no? 14 anys no es fan cada dia, va. Prenem les dades i li regalem, de part de Flash FM i teva, evidentment, també, que has fet els mèrits per aconseguir-les, aquesta samarreta. I del Pele, la plena.

0: Mireu que no està fet un poeta, eh? Aquest Mike Towers, una fórmula infal·lible de crear èxits un rere l'altre. Aquest és més disco que no pas una altra cosa. I efectivament és l'últim, eh? També és difícil seguir-li el rastre de quina és l'última cançó d'aquest tio, perquè les troco a xurros, la veritat. Encara estem treballant l'anterior i es veu que agrada, que ja, bueno, mira, no s'està. I presenta una última, que és aquesta, que està disponible, que molts probablement ja coneixeu perfectament, perquè també sou força ràpids, i que es diu Carita Feliz. Molt bé, 7 i 4 minuts, encarem, posem en marxa d'aquesta forma i manera la quarta i última hora pel que fa a l'Interactua d'avui dilluns, aquesta nova setmana, i estem, com sempre, especialment contents de retrobar-nos amb tots vosaltres, que teniu ganes de compartir una mica, doncs, les experiències del cap de setmana i la cançonassa que vulgueu, i posterior a dedicatoris, tenim motius per fer-ho, a través de les vostres notes de veu o textos, aviam.
1: Oli, oli, bueno, hola, bueno. Buenas tardes, Sergi, buenas tardes, placeros.
0: Què dius?
1: Obi de Figuera os saluda. Feliz lunes, feliz inicio de semana.
0: Igualment.
1: Y para hoy ponme la de Dos Amantes, por fin. Os la dedico a todos vosotros. Besito y abrazo, que son gratis. Y hasta mañana. Vamos, jefe de equipo, vamos, que estamos a tope.
0: A tope sempre. A tope també està Tini i Ulises Bueno amb aquesta cançó que ens demanes.
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así. Ella...

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la Faràndula acull l'Empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Carabent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Simpaticota, aquesta cançó, molt bé.
1: Bona tarda, Sergi, bon dilluns a tothom. Aquí la Laura de Bescanó, què tal estem?
0: Molt bé.
1: Bueno, vull demanar, sisplau, una nova cançó de la Karol G de Rosowski, que és molt xula i la dedico a tots els peixeros, a tothom, amb els meus nens. I, com sempre, moltes i moltes gràcies. Muah!
0: Moltes de res, un pato ben gran, evidentment, per tu, tota la teva família, efectivament, eh? És una cançó simpaticota, maca, xula, com bé dius, eh? Es diu Baby Wow. I és la nova de la Karol G. Està tot dit, pràcticament, eh? En aquest cas, amb la col·laboració de Rosowski. I més.
2: Hola, mi nombre es Judith. Voy con mis niños de camino y me gustaría dedicarle esta canción a mis niños. Esa falda chiquitita. Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Gracias, igualment. Un petonet.

0: Extraordinària cançó aquesta, que s'ha marcat dos astres a la música, com són Ana Mena i Lola Índigo.
1: Hola, bona tarda, em dic Paula i estem aquí al cotxe, que ens anem de vacances a França, i volia donar la cançó a Patitoa. I dedicar-li a l'Aran.
2: Gràcies.
0: Ja està, doncs. Molt bé, molta gràcia a vosaltres. Un petonet ben gran, eh? Trobava a faltar el Patitoa, que ha sonat ja un parell de vegades, però sempre és un molt bon moment per tornar-hi. Molt bé. Les 7:36 minuts. Patitoas, les festes de Flash FM per aquest cap de setmana, que ens faran passar per Riudarenes divendres, festa major. Per Besalú, també Girona, concretament dissabte. Per Alcolatge, estarem per Lleida, també. Estarem per la Bisbal del Penedès, també. Penedès, en aquest cas, gràcies a la gent de Quarts Amunt, que s'ha muntat allà un cachondeito digno d'admirar. Vull dir, per tots els gustos i per tot arreu. Bona tarda, Sergi. Soy Iván desde Premia de Mar. ¿Puedes poner la canción The Time de Black Eyed Peas? Se la dedico a todos los que trabajamos en el sector de la limpieza urbana. Un fuerte abrazo.

podries posar alguna cançó del Henry Méndez. Moltes gràcies. Se la vull dedicar a l'Eva, que li agrada molt. Una abraçada a la Judit des de Girona. I tant, aquesta i altres tantes cançons de Henry Méndez sempre són benvingudes aquí a l'Interactua de Flash FM. Aquesta és la revifada d'un clàssic de la seva carrera. Jo crec que el més important, n'ha fet moltes importants, però aquesta més, fins i tot sí que... Rayos de Sol. Tocul 2, de seguida, a partir de les 8, una nova entrega del Flash Urban. Miquel González, Tomàs Poal. Una nova entrega de l'Interactua demà a partir de les 4. Moltíssimes gràcies, un cop més a tothom, eh? Aquells que ens escolten i aquells que van més enllà i ens envien missatges demanant com aquest últim. Hola, Sergi, si us plau. Diu, podries posar alguna cançó del Pitbull Old School? Avui he tornat jo a la feina i tinc una depressió post-vacacional brutal. Bueno, jo he tornat fa dues o tres setmanes i encara l'arrossego, o sigui que no senti raro. Apa, família, que vagi molt bé. Feliç dilluns. Demà, per cert, amb vosaltres, Edgar Manchado, aquí al capdavant de l'Interactua. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.

0: I'm a
1: fireball.
2: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
2: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Són les 8 a punt del vespre, és dilluns i comença un nou Flash Urban a Flash FM després de l'Interactuar. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bon dilluns a tu i a tota l'audiència. Vaya mandra de l'escafandra, eh?
3: És que els dilluns costen, eh?
2: Vaya pal.
3: Mira que ens agrada fer el programa, però.
2: Però... És que, a veure, dijous passat, clar, estàvem de prèvia de festiu, estàvem un gin tònic i ara estic a punt, eh? I el Miquel aquí fent el tonto, mare meva.
3: I tu amb un te.
2: Per això, prou ja. Mereixem molt més que això.
3: No es pot ser més...
2: Ah, digue-ho, vinga, digue-ho. A veure si ens anuncien més.
3: A les 8 comencem un nou Flash Urban. Han començat els col·les i és per això que avui dediquem el programa als professors i a les professores.
2: Bé.
3: Què és el que us fa més ràbia del vostre profe? Vinga, va, alguna frase en concret, algun hàbit, algun gest, algú que us fa molt de ràbia dels vostres profes, ja podeu començar a trucar i explicar-nos-ho.
2: Doncs mira, per exemple, la típica de hasta que no salga el culpable, nadie se pira i marxes mitja hora tarda de classe, saps? O sigui, coses d'aquestes.
3: Doncs què és el que fa més ràbia o et feia més ràbia quan anaves al col·le?
4: 93 545 68 68.
3: Efectivament, 93 545 68 68, però no...

0: només això.
1: Ah, no?
0: Si tenim algun profe escoltant, i també vol dir què és el que li fa més ràbia dels seus alumnes, doncs també pot trucar i també pot explicar-ho. Vinga.
1: A veure, és que és molt estigmàtic lo de que els profes fan ràbia, però, escolta, jo sóc profe i em fotrien una ràbia els alumnes amb el bro, bro, hermano, hermano, saps o no? O
0: sigui, han d'aguantar també cada cosa.
1: La peste de la classe a l'ESO, mare meva, nano. Déu-n'hi-do.
0: Doncs vinga, va, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Què és el que us fa més ràbia dels profes? O els profes, què és el que us fa més ràbia dels alumnes?
2: 93-545-68-68.
0: I també volem bromes telefòniques, que ens encanta fer
1: bromes. Va, que ja sabeu el nostre número de WhatsApp per encarregar la vostra broma oficial al Pla Jordan. És el 699-69-69-69.
0: Així?
1: És el nostre número de WhatsApp.
0: Dios!
1: Tu demanes la broma.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Bimbo!
2: 699-69-69-69.
0: A veure, com a consell, sisplau, algú que sapigueu que ens pot agafar el telèfon. I si pot ser alguna persona gran, rotllo pare, mare, avi, àvia, és quan millor funcionen, d'acord?
1: Sí, exacte. Són bones víctimes. Escolta, que si voleu fer una broma molt especial a la vostra parella, que és jove, també ho podem provar, però us recordem que funciona molt millor amb el públic més adult.
0: Bueno, va, comencem?
1: Vamos, hòstia.
0: Vinga.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
3: Nueva York.

0: És el Bad Bunny amb això que es diu Nueva York.
1: Nova York!
0: Recorda que pots demanar la teva broma telefònica. Ara mateix enviant un WhatsApp, eh?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Que avui tenim ganes de fer moltes bromes telefòniques, perquè ens encanta fer-les.
1: Busquem moltes víctimes, així que va, espavila, demana la teva i comença la setmana com Déu mana. A més de que avui parlem d'un tema i és que busquem les coses que més us fan ràbia dels profes.
0: M'encanta el tema.
1: Ara.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius tu?
3: Home, l'Isaac.
0: Isaac, des d'on ens trucàs?
3: Des de Castelldefels.
0: Molt bé. A veure, Isaac, has començat el col·le ja, sí, no?
1: Castefa.
3: Sí.
0: Quin curs
3: sí,
0: fas?
3: Sí. Tercer.
0: Tercer d'ESO, perfecte. I creus que aquest curs anirà bé? O suspendràs moltes?
3: Ja, jo crec que anirà bé, anirà bé, anirà bé.
0: Molt bé, Isaac.
1: No et queda cap assignatura de l'any passat o què, bro?
3: No, no queda ninguna.
0: Tot correcte.
1: Bé.
0: Perfecte. L'Isaac és l'empollón de la classe, saps?
1: Ara.
3: Perfecte. No, tampoc.
0: Tampoc. Ah, vale.
3: Justos.
0: La teva assignatura preferida quina és, Isaac, tio? Educació física.
1: Educació física.
3: Sí.
0: Serà l'esportista de la classe.
1: Sí.
0: El catxa està a la classe.
1: Cuideu, que els més esportistes després acaben amb espetilles, eh? O sigui, que vigila,
0: ah, sí?
1: Isaac, i tu seràs pel camí de la rectitud, d'acord?
3: Vale, aniré recta.
0: Molt bé, rectíssim.
3: Per la vida.
0: A mi m'agraden les coses ben rectes.
1: Fa por.
0: Escolta, Isaac, què és el que et fa més ràbia dels profes?
3: Lo de que tu li demanes, puc beure aigua o puc anar al lavabo, i et diuen, per què no has anat al pati?
1: Que ràbia, eh?
0: Clar.
1: Perquè no me apetecía.
0: Perquè l'hora del pati no m'estava pixant,
1: no m'estava
0: i ara
1: pixant.
0: Sí, saps?
1: Potser m'he fumat un piti al pati i no tenia ganes de pixar.
0: Clar.
1: Prou ja, eh? No diguis el nom de la persona en qüestió, però tu, et ve al cap algú o no?
3: Sí, em ve la majoria.
0: De quina assignatura és el profe que diu que menys et deixen al lavabo i beure aigua?
3: A català.
0: El de català.
1: Uf, li pega molt, sí, el de català, eh?
3: Dir-ho. Sí.
0: Però clar, és que a sobre, beure aigua, tio, és una necessitat bàsica, deixa'm beure aigua, saps?
1: Tengo sed.
3: Sí, és una veritat.
1: Por favor, agua del grifo.
0: I si t'estàs pixant molt, què cardes, tio, a mitja classe?
3: Pues es que no ho sé, però jo tinc companys que s'estan pixant, no li deixen anar, però agafen i se'n van al lavabo, perquè és que...
0: Clar, sí. És que si surt, saps?
1: Assumeixen les conseqüències, no? I després no poden entrar a classe, però han dit, escolta, millor que no em deixin tornar a classe que no pixar-me a la classe. També és cert.
3: Clar, és que...
0: Jo t'explicaré una cosa,
3: no sé.
0: Una cosa, Isaac, aquesta tarda el Tomàs i jo hem tingut una conversa sobre justament de pixar al carrer. Saps?
1: Sí, és cert.
3: Sí.
0: Que és una multa caríssima, ara han pujat els preus, era de quan eren de pasta era?
1: A Barna fins a 1.500 euros.
0: 1.500 euros per pixar.
3: 1.500 euros.
0: Però clar, tu si tens una necessitat bàsica, hi ha un moment que està tot tancat, què fas?
3: Yeah. Jo,
0: no som de pixar al carrer nosaltres.
1: No.
0: Saps? Però és que a vegades s'ha de sortir.
1: Hi ha un límit.
0: Clar.
1: Per exemple, al metro tampoc, ho parlàvem abans també, que al metro no hi ha lavabos.
0: Exacte.
1: Escolta, que m'estic pixant.
0: Exacte.
1: Que és una necessitat. Ho sento si agafo una cantonada i de sobte tal, que no ho he fet, ara que no em multin.
0: No, sí, ja.
1: Déu-n'hi-do.
0: Isaac, tu has pixat mai al carrer, tio?
3: Home, sí.
0: Ah, sí?
3: Home. Uf.
1: Però on vius? Ah, clar, a Castefa, és que hi ha part de bosc, eh? Allà pots pixar molt bé, jo crec que no té la poli.
3: Allà, a part jo visc cap allà, cap a la muntanya, i agafes un arbre i ja està.
0: Un arbre i el regues tu sola, que sí?
3: Clar.
0: Perfecte. Molt bé, Isaac, digui-vos, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Vinga, adéu, que vagi bé el programa.
0: Adéu, gràcies, maco.
1: Ciao.
0: Adéu. Què és el que us fa més ràbia dels profes? Vinga, va, truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: I els profes, si hi ha algun profe escoltant, ja sabeu que també podeu trucar i dir què és el que us fa més ràbia dels alumnes.
1: Clar, és que potser l'Isaac ha dit això i el profe truca i diu, escolta, a mi el que em fa ràbia literal és que no van a pixar al pati i que m'ho demanen només arribar del pati. I és en plan, has tingut mitja hora. També ho entenc, però estic més de la part dels alumnes.
0: Jo sempre els alumnes.
1: Perquè som uns nens.
0: Exacte. Vinga, va.
2: 93 545 68, 68.
0: I si hi ha algú d'aquí escoltant que no va al col·le, però anava, ¿vale? També pot explicar quan hi anava, pues, què és el que li feia més ràbia dels profes.
1: Claro, cosas del pasado, evidentment.
0: És que la vida dona moltes voltes.
1: La veritat és que sí, eh?
0: I quan s'ha de pixar, es pixa.
1: Exacte.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola, Cari, com et dius?
4: Alba,
0: des d'on ens truques?
1: Hola, campiona.
4: Des de Gironella.
0: Molt bé. Què és el que et fa més ràbia dels profes, Alba?
4: Bueno, jo ja fa molt que no estudio. De fet, soc mestra d'una escola bressol.
0: Ah.
4: Però quan anava a l'institut, me'n recordo que és que no ens deixaven fer ni un badall.
1: Ah, no podíeu no. badallar?
4: A veure, evidentment no fèiem el sol ni ens estiràvem allà a la classe, però, jolín, a vegades et ve un badall i no es pots controlar, no?
1: Clar, això és veritat, una cosa, quina culpa tinc d'estar cansat? Quina culpa tinc de jugar a la Play fins les 4 de la matinada? Deixa'm en pau, vull badallar.
4: No, això no, però em tapava la boca i ja està, però no ho feia expressament tampoc, ja. No ho podia controlar.
1: I et deien la típica de que t'avorreix la classe, no, suposo? O alguna cosa així, no?
4: Sí, bueno, era general, ho deien molt a tothom.
0: Ja. Ah-ha. Mm-hmm. I escolta, Alba, clar, els teus alumnes, tu treballes en una escola bressol, per tant, els teus alumnes, quants anys tenen? Un, dos anys, com a molt, no?
4: Sí. Clar, no pots dir... I no tenen ni l'any, alguns, sí.
0: Oh, Dios, i clar, no pots dir que s'ha de fer més ràbia dels teus alumnes, no? Quan es fan cacar.
4: No.
1: Però sí dels seus pares.
0: Ah, Dios!
1: Que els pares dels nens són molt pesats, a vegades, que sí, Albita?
4: Bueno, a vegades hi ha de tot, sí, evidentment.
1: Per exemple?
4: No, ho sé, acabem de començar el curs, encara no hem tingut cap experiència.
0: Algun cop t'has hagut de tragar algun pare que dius, tio, calla't.
1: Clar, sobreprotectora o sobreprotector, alguna d'aquestes, però segur que li has donat...
4: Bueno, amb els cops és com de repetir molts cops les coses, és com si t'ho he dit ja tres cops, però bueno, no passa res, ho repetim i ja està.
0: Fem una cosa, Alba.
4: Sí.
0: Digue'ls als teus alumnes, que tenen entre 0, 1 i 2 anys, que aquest estiu... Quan comenci l'estiu, podran anar a New Wave SN, que poden començar l'estiu de la millor manera. És unes festes que es poden fer a Menorca, a Mallorca i a Eivissa, vale? Que poden venir si volen, vale?
4: Vale, vinga.
0: Vale, perfecte.
1: Que hi vagin, 100%, estarà molt guapo, eh? Hi haurà copes, gin tònic...
4: Això, perfecte.
0: Jo hi vaig, per cert.
1: Uf, doncs mira, et pots fer tu de mestre d'escola bressol, amb els nanos de l'Alba.
0: Gràcies, Alba, que vagi bé.
4: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: Això sí, però si ets a segon de batxillerat i encara no saps què fer després de la selectivitat, que encara queden uns quants mesos.
1: Sí, podeu rumiar-ho.
0: Exacte. Podeu consultar-ho a la web de New Wave BCN, on les millors festes per celebrar el final de curs de la millor manera és... A Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Al mes de juny, newwaybcn.com, i pots començar a reservar el teu viatge de final de curs.
1: Ojo, que hi haurà platgeta, barquito, els col·legues i moltíssima festa perquè puguis celebrar com acaba el curs de la millor forma.
0: Ja saps el que diuen?
1: A veure...
0: Barcos...
1: I putos...
0: Dios!
5: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
6: Escoltes el Flash Urban. Ah, sí.

0: els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash. Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Wave BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Wave passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Wave pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwavebcn.com.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
0: Si vas al gimnàs i sents això, està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, a Flash FM. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Flash FM. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Vols més? Vols més?
1: Dóna'm molt més.
0: De la línia.
1: Dóna'm més.
0: De què?
1: De tot.
0: De nova línia?
1: És igual, sí, de tot.
0: Per favor. Les 8 i 23, avui estem parlant sobre què és el que els fa més ràbia dels professors i els profes, què és el que els fa més ràbia dels alumnes.
2: 93 545 68 68.
0: Perquè ja ha començat el cole, ja ha començat un nou curs i nosaltres sí. Estarem cada vespre per acompanyar-vos mentre que esteu estudiant o fent els deures.
1: Sí, senyor, que comença el cole i les coses que ens fan ràbia dels profes,
0: Doncs vinga, va, tens la línia disponible ara mateix. 935456868.
1: Va.
0: Hola, bona nit.
3: Hola,
0: com et dius?
3: Nil,
0: des d'on ens truques?
1: Sí, com a l'aire.
3: Des de l'Hospitalet.
1: L'Hospitalet.
0: Molt bé.
1: No me pinxes, Nil.
0: I quin curs fas?
3: Segon.
0: Segon de primària.
3: Sí.
0: Clar, no farà segon de batxillerat amb aquesta veu, no?
1: Bueno, cuidao, potser sí, I és com un castrati.
0: Sí, no? Pensa que li hagin tallat el segon. A veure, Nil, quina és la teva assignatura preferida?
4: La teva assignatura preferida.
0: Nil.
3: Educació física.
0: Molt bé, estàs mostres.
1: És tot un esportista, el Nil, eh? A la cabra del monte.
0: Què vols ser de gran, Nil?
3: Pilot d'avió.
0: Dios!
1: Hala!
0: La cabra!
1: Oye, Nil, que ho tinguis tan clar de pe, que està molt bé, de debò.
0: El que els seus pares s'hauran de gastar molta pasta, per ser pilot d'avió.
1: Sí, només uns 100.000 euros, aprox, que costa el curs. Així que prepari.
0: Bueno, Nil, i qui és el que et fa més ràbia dels professors? A veure.
3: Que et facin estudiar,
0: no t'agrada estudiar,
1: Ostres! Però, Nil, digues alguna cosa que et faci ràbia, com que quan et foten bronca d'alguna cosa, o jo que sé, que et prohibeixen fer alguna cosa, o que t'obliguen a acabar-te la verdura al menjador... Què et molesta més, va?
3: Sí, algo així.
1: Li molesta tot, el Nil.
0: Bueno, Nil, també et dic una cosa, guapo. Si no t'agrada estudiar, ser pilot, ho passaràs molt malament, Perquè se la passen estudiant.
1: Sí.
0: El pobre.
1: Però, bueno, de moment tens calma, Nil, no et preocupis, no hi ha pressa. Però prepara't.
0: Va, que vagi bé, un petó.
1: Adéu, xato.
3: Adéu.
0: Adéu, Nil.
2: 93-545-68-68.
0: Que és el que fa més ràbia dels profes. Vinga, 93-545-68-68. O si algun profe, ja ho sabeu, si ha... que és el que fa més ràbia dels alumnes.
1: Exacte, la inversa.
0: Hola.
5: Hola,
0: qui ets?
5: David,
0: des d'on es trucàs?
5: On
0: som,
5: mare?
6: A la Pineda.
5: A la Pineda,
1: perfecte.
0: I quin curs fas, tu, David?
5: Ara faré 6è.
0: 6è de primària.
1: Ojo, cuidadín a la DIN, bon curs.
0: I què és el que et fa més ràbia dels profes, David?
5: Que
0: et castiguen
5: sense pati.
1: Ah, que són uns antipàtics?
0: No, que es castiguen sense pati.
1: Ah, el càstig sense pati. Hòstia, saps què a mi em molava?
0: Quedar-te a classe.
1: Sí, m'agradava quedar-me a classe perquè a vegades em quedava amb un col·lega i jugàvem a la pilota dins de classe, que molava molt també.
0: Ah, bueno, això estava bé.
1: Estava guapo. Mm.
5: Nosaltres jugàvem a tirar la pilota al vidre de l'acta.
0: Home, clar, és que normal que et castiguin, carinyo.
1: No era la idea. O és que dolents podíem ser de petits,
0: No, sí. Molt bé, David, que vagi bé, tio.
5: Adéu.
0: Hola.
7: Hola,
0: qui ets?
7: Soc un nen de Rubí.
0: Ah, un nen de Rubí, però que no vols dir el teu nom, nen de Rubí?
7: Sí, em dic Eric.
0: Vale.
1: Vaja.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau, Eric.
7: Vale.
0: Tu quin curs fas?
7: Jo, segon d'ESO.
0: Molt bé. Ja està més de l'edat del pavo, segon d'ESO.
1: Ja és una edat on realment controla.
0: Hola. Què és el que fa més ràbia dels profes? A veure.
7: Que et fotin bronca si no has sigut tu.
0: Sí?
1: Ah, que et fotin bronca i que no hagis estat tu el que ha fet la cosa.
7: Sí.
0: Però et defenses, no?, quan no ets tu?
7: Sí, em defenso molt.
0: Ah, vale.
1: Però si no he sigut jo, t'ho juro. I qui n'ha sido? I com no vols xivar-te, et calles i sembla que has estat tu.
7: Sí.
0: També et dic una cosa, que si t'estan acusant i t'has de xivar, ho sento, t'has de xivar, també t'has de defensar tu mateix, saps?
1: Vaja rata de cloaca.
0: No, és veritat.
1: Ja, però a vegades és el teu col·lega i no mola, saps? Perquè entre els col·legues hi ha un codi.
0: Però tu estàs menjant tu, saps?
1: Sí, però entre els col·legues hi ha d'haver un codi.
7: Ja, el meu col·lega sempre
0: em deixa... Et posa les copes. Ja. Sí. Clar, clar. Bueno. Molt bé, Eric, gràcies. Que vagi bé, tio.
1: Adéu, tio.
0: Adéu, maco.
2: 93 545 68 68.
0: El que us fa més ràbia dels profes.
4: Vinga, llame ahora y cuéntenos qué le molesta de su profesor o profesora.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: La Noa.
0: La Noa, des d'on has trucat?
1: Noa. Des de
6: Barcelona.
0: Molt bé, Noa. Ah, sí? I quin curs fas, tu?
6: De sisè.
0: Sisè de primària.
1: Sisè de primària. Hòstia, teníem aquesta veu a sisè de primària.
0: Home, jo
1: em sentia molt madur i molt gran, eh?
0: Bueno,
1: sembla que no.
0: No, eres un pimpló, jo.
1: Eren peste clar. De l'oeste.
0: Escolta, Noa, quina és la teva assignatura preferida?
6: Educació física.
0: És que tots, educació física, és perquè no s'ha d'estudiar, eh?
1: La nostra audiència és més vaga que una pata de mesa.
0: Clar, clar. I què vols ser de gran, Noa? Què vols ser de gran?
6: Metge.
0: Ah, vols ser metge.
1: Bueno, doncs vas en bon camí si t'agrada educar, ja veuràs, ja. Almenys saps la fisionomia del teu cos. Ja és molt.
0: I què és el que et fa més ràbia dels profes?
6: Que al menjador m'obliguin a menjar el menjar que no m'agrada.
0: Dios! Això fa molt de mal.
1: Sí. I a més, quan creixes, no t'adones d'una cosa que, vale, sí, s'ha de menjar de tot, bla, bla, bla, però escolta, deixa el nen, que si no li agrada el menjar, no s'ho ha de fotre.
0: Clar.
1: Oi que quan ara anem a un restaurant no ens agrada, podem deixar el plat?
0: Si no t'agrada, pues, no t'agrada, i punt.
1: Ja està. Clar. Que cabrons, ja ens deien la de l'Àfrica. Ui, a l'Àfrica els nens no mengen rei, tu, deixem tu tot. Era molt heavy, sempre ens feien això. Semblava Greenpeace, deixa'm en pau! No m'agrada la mongeta!
0: I què és el que no t'agrada? Menjar, Noa?
6: La pizza de cigrons.
0: Perdona, et però donen què? Pizza de cigrons al col·le?
1: Però a quin col·le vas? A Monstres University? Mare meva.
6: Al Jesús Maria Sant Gervasi.
0: Oh, oh. Ah, vale. Allà fan pizza de cigrons.
1: Però...
6: Sí.
0: I lògicament no t'agrada la pizza de cigrons.
6: Clar.
1: Però qui és el cuiner? L'hermano tonto d'Arguiñano?
0: Per favor, i el dia que hi ha pizza de cigrons, què menges, doncs?
6: Res, ningú menja res.
0: Clar, ah. A ningú. O sigui, a ningú li agrada la pizza de cigrons.
1: No feu la de tirar el menjar sota la taula. Això és horrible, el que estic dient. Això sí que està fatal. Però jo recordo que era un vertedero, el terra del menjador. Sí, era horrible. Sí. Era... Hi havia ja patinatge perquè de sobte trepitjaves un palito de pescado d'aquests.
0: Bé.
1: És que era horrible.
0: La lien molt, Noa, a l'hora de menjador, els teus companys?
6: Sí, hi ha gent que amb el peix, amb el tovalló, el mulla i després enganxa el peix i ho posa al sota de la taula.
1: Sí.
0: M'encanta.
1: Jo recordo que hi havia els típics clientes que li posaven a l'empollón tot el lluç i tot el peix li posaven mentre... Quan es girava l'empollón i de sobte l'empollón deia «Oye, ¿quién me ha puesto pescado?».
0: Jo diria una cosa que no m'has de fer cas, vale, Noa? Però hi ha gent que a vegades, bueno, que no cau bé, saps?
1: Ah.
0: I no ho diré, és que clar, no es pot dir.
1: Has començat, ara has d'acabar.
0: Arribava la gerra de l'aigua i la gent escopia. No, molt dolent.
1: Això és horrible, bro.
0: És horrible.
1: Hi ha drama.
0: És horrible. Bueno, gràcies, Noa, que vagi bé.
6: Vale, adéu.
0: Vinga.
2: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: preguntes com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: És la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: I ho fem tota l'estona, sense parar. Tota l'estona, tota l'estona. És el Maluma, això es diu Felices los cuatro, i feliços que estarem ara, perquè arriba la primera broma telefònica d'aquesta setmana.
1: Atenció, amics i amigues, què està passant?
0: Doncs a una àvia.
1: Anem a trucar a una àvia perquè aquest bon home va demanar la broma el dissabte, escoltant els millors moments del Flash Urban, que us recordem que podeu escoltar cada dissabte de 10 a 1 de la nit.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Dius.
1: I escoltareu els millors moments d'aquesta setmana, que està ara mateix en curs. El tema, el tio va dir, hola, podeu trucar a la meva àvia, si us plau, que estic amb ella i em vull riure. Es diu Paqui.
0: La Paqui.
1: M'encanta el seu nom. Viu al carrer de Berguedà i viu a Mataró, i parla en castellà. Truqueu-la directament perquè no sàpiga que sóc jo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ens ha passat el número i nosaltres, doncs, anem a trucar a la Paqui.
0: M'encanta que truquem a la Paqui. És que quan truquem iaies, és otro rollo, saps?
1: Bastant guai. He de dir que és bastant guai.
0: És otro rollo. Ens agrada. Doncs anem a trucar a la Paqui.
1: Paqui.

0: Aquí no sap agafar el telèfon, eh?
1: Està mirant la ruleta de la suerte o alguna.
2: Oiga, Paqui, coja el teléfono.
0: Venga, Paquita.
1: Uah, sisplau, és que més segur que diu... Hola? Saps on el que parla així?
3: Dime.
1: Ah, doncs res, haurem de tornar a trucar-la, la Paqui, a la nostra estimada Paqui.
0: Tornem a provar, a veure si ara ens agafa com a segona oportunitat.
1: Claro. És que potser la Paqui és una dona que s'ha d'insistir amb ella. Se la veu molt forta, només pel nom ja es veu que és forta. Llavors, pues, necessitem clar insistir. Clar.
0: Potser estàs jugant a la botifarra, aquesta hora, saps?
1: Hòsties.
4: Com tu.
0: Vinga, Paqui, va.
1: Vinga, supermercat 24 hores.
2: Joder!
1: Sembla que no.
2: Potser està sopant i podem posar-la més endavant.
0: Esperem una estoneta.
1: Podem esperar una estona.
0: A veure si... L'últim pito, a veure.
2: Oh.
0: Esperem una estoneta i si no la tornem a trucar, vale? A veure si
1: venga,
0: a la pròxima ens l'agafa.
1: Vinga.
0: Recordem que si voleu demanar una broma telefònica, aquest és el WhatsApp de la ràdio, eh? Vinga.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69 i dius aquí i quan li fem la broma i nosaltres la fem, vale?
1: Sí, dona'ns els detalls, el nom de la víctima, el motiu pel qual vols fer la broma i, sobretot, el seu número de telèfon, vale?
0: Ara, però, continuem parlant de què és el que us fa més ràbia dels profes. Truca'ns ara, va.
2: Va.
5: 93-545-68-68.
0: Les coses que més ràbia, els amics que no podeu... No podeu amb els vostres profes. Vinga, 93-545-68-68.
1: Exacte, o també hi havia molts profes, tio, que feien la de... quan escrivien amb el guix a la classe a la pissarra, que feien el soroll de... Això, cuidao, hi havia molts que ho repetien i ara m'està fent grima. Per favor!
0: Dios!
5: 93-545-68-68.
0: Avui que parlem de col·le, dels profes, que sapigueu que si no sabeu què fer quan acabeu segon de batxillerat, entreu a la pàgina web de New Way BCN, que tindreu festes, atenció, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, eh?
1: Molta festa per tothom que acabi el curs de segon de batxillerat, que ja sabem que teniu moltes ganes de celebrar-ho, així que informa't ja a newwaybcn.com.
0: Ah, jo vaig a punxar, per cert.
1: Ah, estaràs tu?
0: Sí, això sí.
1: Vaya pasote.
0: Hola. Hola.
1: Ei.
0: Hola.
6: Digue'm, petant.
0: Oh.
1: És l'avi loco, aquest, el Vicenç?
0: Sí, és el passat aquell.
1: Per favor.
0: Tu.
1: Anciano.
6: Petal.
0: Tu per què has trucat, a veure?
6: No, deia per professors.
0: Sí, doncs va, explica'ns.
1: Digue'ns tu.
6: Sí, el de mates.
1: Què et feia el de mates, Josep?
6: Joder, les equacions, que no s'entenia res.
1: Ah, les equacions de tercer grau, no?
6: Sí, i biquadrades.
0: I no t'agradava gens mates?
6: No, és que no ho entenc.
0: No ho entenc.
6: Ni ara tampoc, eh?
1: Clar, no, i si no, fallaves, el que et passava és que et donàvem un regle de fusta a les mans, no? Perquè la teva època saps que... Clar.
6: Ja no.
1: Ah, vale.
6: No? Ja no. Sol a córrer al pati.
0: Sol a córrer al pati. Ah, doncs mira, jo
6: preferiria... Sí, a donar voltes.
1: El profe de mates us podia fer córrer, però si era el de mates, no?
6: Clar.
1: És com si el d'educació física et fa fer equacions de càstig, saps?
6: El pati estava al costat.
1: Ah, vale.
6: I llavors, pues, el que no valia, pues, a córrer.
0: Molt bé, gràcies. Vinga.
6: Espanya ha pujat molt, deportivament.
0: Ah, no, sí, ja.
1: No, sí.
0: Aquest home no està bé, eh?
1: Bueno...
6: Som una gent... Per què insulteu?
0: No t'estem insultant.
1: Si l'hem insultat per un dia que estem relaxats, senyor Josep.
0: No t'estem insultant encara.
6: No, jo em dic... Jo sóc... Ai, no, Mike Kennedy.
0: Molt bé, Mike Kennedy. Per favor,
1: vale,
0: veus com no està bé, aquest home?
1: Està zero bé, no, la veritat.
5: 93-545-68-68.
0: Què és el que fa més ràbia dels profes? I si hi ha algun profe a la sala, què és el que fa més ràbia dels teus alumnes?
1: Exacte, volem també l'altra cara de la moneda, que no només els nanos es queixin, sinó que vosaltres també digueu fins a on esteu del cony o de la polla d'aquests xavals.
0: Dios! Ara.
5: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-68-68.

0: No tiene sentido.
1: No té pas sentit.
2: No, no.
1: No, no.
2: Va, va, va, va.
1: 11 minuts i les 9 en punt. Dale, dale, dale. Anem al Palau d'Anglesola, que hi ha la Marina. Hola, Marina.
0: Mary.
3: Hola.
1: Hola, Cari, com estàs?
3: Molt bé.
1: Sí?
0: Ah, sí?
1: Quin curs fas, tu?
3: Primer de l'ESO.
1: Primer de l'ESO.
4: Bé.
0: Com ens agrada.
1: Escolta, Marina, què és el que et fa més ràbia dels profes?
3: Doncs que arribin a classe i l'únic que fan és escopir la matèria que han tingut que empollar, però no per a que ho entenguem nosaltres, sinó per a fer com si ho expliquéssim per a ells mateixos, sabent que els alumnes no estan entenent el que diuen.
1: Dios! Vas molt forta, eh?
0: Atenció, atenció, atenció. Això és real, eh?
1: O sigui, tu expliques que un profe que explica tota la matèria per ell mateix i no perquè ho entengueu vosaltres els alumnes.
3: Exacte.
1: I n'hi ha molts de profes d'aquesta manera que ho facin així?
3: Sí.
1: Jo?
0: Home, he de dir que hi ha molts professors bastant de... Bueno, com qui diu funcionari, una mica. Arribo, escupo i fora.
3: Però n'hi ha que no.
1: N'hi ha que no.
0: N'hi ha que no, evidentment. Home.
1: Quina assignatura Exacte. És el profe que fa això? O els profes que fan això?
3: Uf, és que... Vàries. Socials, sobretot.
1: Socials.
3: Sí.
0: Que et posen el PowerPoint que tenen des de fa 20 anys i et van passant diapositives i et van cantant tot, no?
3: Sí, i de vegades m'ho expliquen. Te deixen els apunts al portàtil i te diuen còpia-ho i ja t'ho faràs a casa.
1: Hala! I no us queixeu, els alumnes, quan passa això?
3: Ens vam queixar, vam enviar una carta i va vindre tota enfadada perquè deia que li havien faltat el respecte.
0: Ah, a sobre, escolta.
1: Vaya liada.
0: Bueno, escolta, pues la culpa és seva, no dels alumnes. Els alumnes només van enviar una carta, no van fer que l'acomiadessin ni res.
3: Clar. Va...
1: Mm-hmm. Després, clar, suposo que els exàmens d'aquests alumnes, d'aquests profes, han de ser molt difícils, perquè si no t'has enterat de res,
0: clar.
1: No?
3: Clar, és que després ells a la classe, o sabien que no teníem la matèria, clar, i arribes a l'examen i diuen, això ja us ho havia, ja sortia el tema. Vale, però no ja. Ho havies explicat. Però bueno.
1: Ja. I si ho has explicat fatal a sobre, no?
0: Exacte.
3: Claro.
1: Clar, normal.
0: Bueno.
1: Molt bé, Marina, doncs ens ha agradat molt aquesta trucada. Molt reivindicativa.
0: Bé, hem de reivindicar de tant en quant, eh? Mm. Cuidao.
1: Gràcies, guapa.
0: Adéu, reina. Adéu. Adéu, adéu.
1: Hola, bona nit.
5: Hola.
1: Hola, com et dius tu?
5: Leo.
1: Leo, des d'on ens truques?
0: Pues Leo.
5: Des de Vilanova del Camí.
1: Molt bé, Leo. A quin curs vas, tu?
5: A tercer.
1: Tercer de... ESO. No, de primària.
0: De primària, no?
5: De primària.
1: Ah, amb aquesta veu de primària, clar, clar.
5: Ah, no, quart.
1: Bueno, no, i tercer o quart.
0: Leo. T'has equivocat dos cops, Leo, per favor, ajuda'ns.
1: Clar, encara no ha fet el canvi de xip que està fent, que està quart.
0: És que
1: encara
0: t'oblides. Està
1: tercer. Saps?
0: T'oblides, mira, ara s'ha posat... S'ha enfadat, ara s'està trist.
1: Bueno, Leo, i què s'ha de fer més ràbia dels profes?
5: Que posin a mi la culpa.
1: Que tot és culpa teva, Leo.
0: Diuen això?
5: No, perquè els meus companys de classe em posen a mi la culpa.
1: Oh, no.
0: Que cabrons, perdó, que ramons. Digues,
1: com?
0: Leo.
1: Com?
5: I la profe s'ho creu.
1: I la profe s'ho creu.
0: I per què et posen la culpa tu, Leo? Què fas perquè t'ho diguin els alumnes?
1: Però, per exemple, què han fet els teus amics com perquè després et posin les culpes a tu?
5: De tot.
1: Rotllo, jo què sé, llançar alguna cosa per classe, parlar o així?
5: Sí.
1: Vaja.
0: És que està molt afectat, normal, jo també ho estaria.
1: No li surten ni les paraules.
0: Clar, és normal.
1: Pues t'has de reivindicar, Leo.
0: Ara.
1: És a dir, jo no he sigut. Saps?
0: És que és massa bo, el Leo. Li costa dir que no. Leo, la propera dius que no. I mires enfadat al profe i dius, jo no he estat. I m'és igual qui hagi estat, però mira'ls amb ells, d'acord?
6: Bueno no es, eh?
0: Ah, no és bueno?
1: No.
0: Ui, la madre ha hablado.
1: Bueno, potser... Potser el Leo sí que es porta malament, potser.
0: Clar,
1: eh?
0: Leo, ah. Ens has vingut a fer pena, però en veritat potser... No. Potser pena el teu profe.
1: Ah, bueno.
0: Ui, Leo, Leo.
1: Va, Leo, que vagi molt bé quart de primària.
0: Adiós.
1: Aprova-les totes.
0: Si t'atreveixes.
1: Si pots.
7: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: Què és el que et fa més ràbia dels profes?
0: Truca, truca, truca i ens ho expliques ara mateix, eh? Perquè ja sabem que està començant el curs, ja sigui de l'escola, de la universitat, sí, i volem que facis una mica de memòria d'aquests professors que deies, hòstia, quina mandra això que fa o què diu, saps?
1: I si hi ha algun nen que vol trucar, que truqui ara mateix, ara, perquè a partir de les 9 no poden trucar nens.
0: Ahir és verdad! Últims 6 minuts, els quals poden fer servir els nens doncs, per explicar-nos alguna cosa que odien dels profes. Les següents ara hauran de ser adults que recorden quan eren petits o professors parlant de nens.
1: Per tant, si ets un nen i vols participar, truca ara mateix. Si no, a partir de les 9 no pots trucar.
2: 93-545-6868.
1: El que et faci més ràbia dels profes. Vinga, 93-545-6868. Tot i que, déu-n'hi-do, les trucades que estem dient avui, eh?
0: Joder.
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Maria.
1: Maria, des d'on ens trucats?
0: Mary.
4: Des de Figueres.
1: Què és el que et fa més ràbia dels profes, Maria de Figueres?
4: Que posin deures i després no els passin a mirar.
1: Hola!
0: Hòstia.
4: No els posin.
1: Ah, perquè tu ets de les que fas els deures.
4: Sí. Clar. Sí.
0: Això, d'això se'n diu Lady de Murphy. Quan no fas els deures sí que te'ls miren, moltes vegades.
1: A vegades.
4: Sí. Sí, sí, ha passat, ha passat.
1: Uh-huh. Bueno, dius que per això no em posis deures perquè estic perdent el temps, no?
0: Claro.
4: Clar.
1: Normal. Molt bé, Maria. Sí. Molta gràcia, guapa.
0: Adéu.
7: Jo el que odio és que són fills de...
1: Ara, ara!
0: Això era el home, pare no. O un germà? Mare de Déu!
1: Semblava el germà rebelde, no?
0: Home, mare meva, aquest germà no aprovarà ni primària.
1: A més, insultar els profes no és maco.
0: Home, no procede.
1: Ni els profes ni a ningú.
0: No.
1: Hola!
8: Hola!
1: Hola, qui ets tu? Hola!
0: Ei, tia!
8: En Pol!
1: Pol, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Pol!
8: Sí.
1: Us veus, clar, que això és el que passa quan no baixes el volum, Pol.
0: Clar, el Pol no està atent a classe i tampoc ho està al programa. Pol, baixa la ràdio!
1: Pol, què és el que fa més ràbia dels profes, tio?
0: Per favor.
8: Que...
1: Que què?
9: Què fa més ràbia?
1: Que què, Pol, va, tu pots. Bueno, clar, si no...
8: Que sí, senyor!
0: Què diu, senyor?
8: Digues
1: que...
8: Que
1: què,
8: que
1: Pol?
8: Que faig els deures i després m'aculpen de que no els he fet.
1: Però si els has fet...
0: Clar.
1: Els has fet, no?
0: Se te'ls menja el gos o alguna cosa, què, Pol?
1: Bueno, el Pol no està... avui no és el dia del Pol.
0: No, està espès.
1: Avui no és el seu dia.
0: Està molt espès, com un bacallà.
1: Gràcies, Pol, que vagi bé.
0: Adéu, nen.
2: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Ara Mena i Lola Índigo, això es diu Patitoa.
1: Patitoa. Patitoa. Doncs mira, per tot a vosaltres, ara it's time to go to sleep, Miquel?
0: Sí, i és una caca perquè avui que tenim un tema que els nens poden participar, ja no poden participar.
1: Però tranquils, perquè els adults poden tirar de nostàlgia recordar el passat de nen.
0: Ah, vale, perf.
1: Sí, clar.
0: Gràcies, Tomàs.
1: No, a tu, company.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Yeah.
2: La Jurban us desitja bona nit.
1: A dormir!
3: Va.
1: Niño! A la cama!
2: No deixis la ràdio, escolta'ns al llit.
3: És hora de dormir.
2: No et facis l'adormit.
3: Sabem que t'estàs amagant. Agafa el pelús i vés a fer nonon.
0: Però a veure, amic meu, pots no destrossar la cançó? De veritat, eh?
1: A qui li dius, al nen?
0: A tu.
1: A mi?
0: Clar, cantes fatal, cari.
1: Però què estàs dient?
0: Cantes fatal.
1: És hora de dormir, menja'm el puto penis. Veus que bé?
0: És que a sobre li canvies el tema.
1: Està guapo, així, no? Farem la versió adulta.
0: Bueno, si vols. Són les 9.
1: Bé.
0: I avui estem preguntant, què és el que et fa més ràbia dels profes?
1: Ara.
0: Vinga.
4: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Vinga, dona-li canya.
1: Bueno, tu, Miquel, no diria exactament el què, però tu tornaràs a tenir un profe d'aquí poc, no?
0: Ai, sí, dimecres.
1: Això és molt heavy, eh?
0: Ai, Dios.
1: Per favor.
0: Dios. El dimecres torno al col, eh?
1: Bé.
0: Mare meva. Hola? Hola?
1: Ui.
5: Hola?
0: Oh, Dios. Tu qui ets? Ningú, vale. Hola?
1: Hola, bones.
0: Hola?
5: Hola.
0: Bueno, menys mal. Tu quants anys tens?
5: 16.
1: 16 anys, què? ¿Aceptamos pulpo com animal de companyia o què?
0: Ho farem ràpid.
1: Venga.
0: Un rapidito. Com et dius?
5: Josep.
0: Josep, a veure, què és el que et fa més ràbia dels profes, Josep?
5: És que estan tot el rato amb lo de Six Seven, que estem al 2026, eh?
0: Espera, són uns boomers.
1: Els profes fan 6-7?
5: Sí, sí. Al meu col·le estan tot el rato 6-7, vamos a farmerar agua. Aura.
1: A farmear aura. Mare meva, aquest nen. Necessita un logopeda.
0: Però clar,

0: Volen anar de guai, suposo, no?
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: Clar, és que veure un adult, molt adult, intentant anar de guais és una caca.
1: I no recordeu, saps? També que els exercicis, per exemple, si a català o a castellà hi havia la típica frase de sintaxi, el profe als exàmens et posaven frases de el otro día Miguel farmeó aura, saps o no? Com que feia servir expressions actuals i ho posava a l'exercici i això feia més ràbia encara. Més ràbia
2: encara.
0: I hi ha gent que no és profe que també ho fa, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ara meva.
0: Sí. Que dius, no fa falta.
1: No cal.
0: Mira't al mirall.
1: Que déu-n'hi-do.
0: Clar.
1: Un gran senyor Barnes.
0: Molt bé, tio. Que vagi bé.
1: Apa.
2: Adeu, adeu.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
0: Vaya grande. Hola.
2: Hola.
0: Ui, otro niño.
1: Què tal, pastisset?
0: A veure, com et dius?
2: Ricard.
0: El Ricard serà l'últim nen. Sí. Perquè a partir de les 9 no poden trucar nens.
1: Ara.
0: Vale, Ricard?
2: Val.
0: Clar, és que si no escoltes, Ricard...
2: No, no sé si us volen recordar de mi, però fa molt temps us vaig tornar a trucar.
0: Ah, sí?
1: En sèrio, Ricard?
0: Sí. Molt bé, Ricard, estupendo. Sí. A veure, què és el que et fa més ràbia dels profes?
2: Que el meu antic professor de matemàtiques, quan a vegades algú se'n descuida dels seus deures, era molt pesat, massa pesat, i s'enfadava tant que a vegades ens va arribar a cridar que l'aula del darrere ens escoltava.
0: Joder, sí que cridava el Pau, no?
1: És que s'ha de tenir respecte, no només als nens, sinó també als professors, que han de saber que hi ha altres classes que potser estan fent un examen o estan en silenci i que sona massa, saps?
0: Jo recordo riure de crits d'altres classes. I nosaltres en silenci fent un examen, saps? I senties els crits i ens venia el riure, en plan...
1: Clar, bueno, exacte.
0: Molt bé. Gràcies, Ricard, que vagi bé.
2: Adeu.
0: L'últim nen, ha sigut el Ricard, ja n'hi ha prou.
1: No más niños. Així que si tens menys de 17-18 anys, si us plau, no ens truquis, eh? Clar.
0: No és una cosa nostra, ens sap greu.
1: Exacte.
0: Hola, bona nit.
3: Aquí, nen. Aquí, nen.
1: Bueno, tu no ets un nen, però si tens el cap d'un nen, també.
0: Tu ets pitjor que un nen. Aquí, nen. És pitjor que un nen, aquest home.
1: Ha dit 6-7.
4: 93-545-68-68.
0: Què és el que us fa més ràbia dels profes?
1: Vinga, truca ara.
0: No ha trucat cap profe de moment dient què és el que li fa més ràbia dels alumnes.
1: Covards, covards! Només ha trucat una profe però d'escola bressol, que no és profe com tal, no?
0: Que no comptaria.
1: Clar.
0: De moment.
1: Amb respecte, a les que estan a les escoles bressol, però no compteu.
0: Clar, clar.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Wow, Baby Wow.
1: Bebé, qué espectáculo.
0: ¿Qué acabas de veure per dir Baby Wow?
2: El que, res, no està mirant res ara mateix. Per favor.
0: Apunta-te. Oh. Apunta-te.
2: A veure, què?
0: Divendres 18 i dissabte 19 de setembre, aquest fin de, Flash FM instal·la la seva residència a la Farinera de Vic.
2: M'estàs prenent el pèl, no? En sèrio?
0: No, t'ho dic en sèrio.
2: Estarà molt guapo.
0: Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins del mercat de música viva.
2: Ahà.
0: Amb les sessions del Domena, de l'Ortega, Bab Clover, Carlos Mone, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G.
2: Tot això serà a la Farinera de Vic, no?
0: Efectivament.
2: Jo soc molt fariner, m'encanta la farina.
0: Aquest cap de setmana amb la GFM té casa a Vic. Residència a la Farinera.
2: Doncs haurem d'anar a Vic.
0: A Vic.
2: Un bon fuet.
0: Jo hi vaig anar a Vic.
2: I què tal?
0: Molt bé.
2: Bé?
0: Sí, sí.
2: Del fuet, bé?
0: Molt bo.
2: Bé.
0: Fa una estona hem trucat a la Paqui, no ens ha agafat el telèfon. Tornem a provar-ho?
2: Si us plau. Ja era hora que algú traies el tema, doncs sí. Jo crec que és molt bo que truquem a la Paqui a veure si ara ens agafa. Recordem, un oient ens va enviar un missatge aquest dissabte escoltant els Best Moments de l'Urban i va dir doncs, que volia que féssim una broma a la seva iaia Conxa.
0: A la Paqui!
2: La Paqui. I no hi ha res que ens agradi més que una àvia, i una àvia que es digui Paqui, doncs ja és el súmum de les àvies.

0: paquidermo.
1: Va, Paqui, tia. Potser s'ha dormit ja, saps?
0: Supermercat, 24 hores agafa'ns el telèfon. Paquidermo.
1: Vinga, Paqui. Bueno, la Paqui no ens agafa.
0: Ara!
1: No, eh?
0: Jo crec que... Ah, què està passant?
2: Ah, quina ràbia, per favor! L'últim, va.
0: Vinga. Bueno, escolta, si hi ha alguna persona amb una àvia que creieu que sigui innocent, és a dir, que coli moltíssim la broma que li fem, si us plau, no perdeu l'oportunitat d'enviar-nos el vostre WhatsApp al 699-69-69-69. Aquí és on fem les bromes telefòniques, vale? Vale.
1: Vinga, va, demana la teva broma telefònica.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Ai, ens hem quedat amb les ganes de la Paqui, eh?
0: Sí. Va, si teniu una àvia que es digui Paqui, Dolores, Milagros o noms així, o Consuelo, sisplau.
1: Una abraçada per la Paqui.
0: Una abraçada per la Paqui, sí, si ens escolta, que ho dubto.
2: Continuem parlant de profes. Què és el que et fa més ràbia del profe, de la profe? O encara no ha trucat cap professor ni professora?
3: 93-545-68-68.
2: Aquella frase que no t'agrada gens del teu profe, de la teva profe, aquell gest, aquell hàbit que dius, para ja,
0: sí,
2: deixa'm en pau.
0: Hòstia, els profes han canviat, saps, molt per això, eh? Abans cardaven d'hòsties. L'altre dia ho comentava amb un grup d'amics i els nostres pares han patit, els profes, jo crec, eh?
2: Home, ara un profe carda una hòstia i se'n va a la presó.
0: Bueno, apaga i vamonos.
2: Clar.
0: Abans, tu arribes a casa i dius, m'ha pegat el profe, el teu pare et cardava una altra hòstia.
2: Tot i que a vegades una hòstia a tiempo...
0: No, no.
2: Cuidao,
0: jo sóc fan del punt mig. Saps o no? Aquests profes que cardaven bronca, que no arribaven a les mans, però que, escolta, que anaven directes. Jo crec que era bo.
2: Vinga, va, truca'ns ara. Tens el telèfon lliure.
3: 93-545-68-68.
2: Què és el que et fa més ràbia dels professors i les professores o profes, que és el que et fa més ràbia dels teus alumnes?
0: Vinga, va, escoltes el Flash Urban, és dilluns, xavales.
2: Hola.
4: Hola, molt bones.
2: Hola, com et dius tu?
0: Ei, tio.
4: A mi, José.
2: José, des d'on ens truques?
4: Des de Pallejà.
2: Molt bé, explica'ns, tio.
5: Pallejà.
4: Bueno, això és algú que li ha passat a tot el món, però no us dona ràbia quan... Sembla que necessitis un paraigües quan tens el professor davant teu a la primera fila o a la segona fila.
0: Sí. El lapo de profe, eh? I l'alè també, compta, eh?
4: No, no. Sí, era la dupla. Era la dupla. Jo vaig tenir un que era de català, que era gapo tras gapo, i feies la taula i et rodejava la llibreta i era espectacular.
2: Que asco, loco. Hi ha Covid i el que vulguis, eh? Per favor.
0: Aviam, jo ho entenc, perquè a català, clar, amb la fonètica i aquestes coses de f, p, llavors ja havies de tirar el lapo, eh, a vegades. Déu-n'hi-do.
4: Potser era el típico profe que, bueno, jo què sé, també suava molt, bueno, sempre hi ha algun així d'aquest tipus, ja està.
2: O el típic has d'anar al seu costat perquè t'expliqui una cosa només a tu i acabaves xop.
0: Sí.
4: Sí, exacte, no, i que se't posava al costat amb l'alè.
0: Quan et susurrava l'examen, aquesta és la pregunta aquesta, i tu, vaya peste de l'oeste.
4: Sí, tens que respirar per la boca perquè així no...
2: O el típic que fuma molt i fa molta pudor tabac, però una barbaritat de pudor tabac.
0: Però jo preferia la de tabac que la de peste, perquè la de tabac almenys és un malo conocido, saps o no?
2: A vegades era tabac barrejat amb...
0: Amb cafè sol. Era olorava oficina dels anys 80, eh?
2: Sí, en plan...
4: És veritat. I no teníeu la típica professora, bueno, jo vaig tenir una, que era una anècdota, que era, una era de València, però ens donava català, això ja va ser el batxillerat.
0: Vale, ok.
4: I va preguntar una cosa a tope de random, però després es veu que hi ha molta gent que s'ho pregunta, que va dir, a mi no em podeu mentir, que jo sé que entre els nois feu corritxos, o no sé com ho va dir, i els feu palles a la vegada. I jo vaig dir, però quina mentalitat tenen les profes de 40, 50 anys?
2: Què va dir?
0: Va dir que us fèieu porrillos i també palles entre vosaltres.
4: No, un corrillo, en corrillo.
0: Ah, una rotllana.
4: En rotllana, palles entre, no entre nosaltres, sinó, o sigui, cadascun la seva, però en rotllana. I jo vaig dir, però què dius? I ella deia, sí, això, estic segura, no sé què. I jo, bueno, i es veu que hi ha molta gent de 40, 50 anys que s'ho preguntava, perquè l'altra vegada m'ho va dir... Una amiga de la meva mare, també.
0: Sí, es pensava que fèieu com la ruleta russa, però versión lefazo, o què?
4: Sí, suposo, no, o sigui, no com la galleta, no com el joc de la galleta.
2: Dios mío, la galleta. Hòstia, el joc de la galeta és molt fastigós, sí. Però si voleu el podem recordar per si algú no sap què és el joc de la galeta.
0: Sí. El vols explicar tu, tio?
4: Bueno, jo l'explico.
2: Ja has jugat mai, per cert?
0: Ojo.
4: No.
2: Vale.
4: No.
2: El joc de la galeta consisteix en uns quants amics i una galeta, eh? José, què passa?
4: Bueno, el número de persones, això ja sí que no ho conec, suposo que és il·limitat.
2: Vale.
4: I es tracta de Hi ha una galeta al mig d'una rotllana i el primer que... Bueno, no, l'últim que foti l'alefa a la galeta és el que ha menjat tota.
2: Clar, la idea és que hi hagi una galeta al mig de la rotllana i tothom es comenci a fer una palla. I la gent vagi acabant a sobre de la galeta.
0: Sí.
2: Però l'últim que eixacula s'ha de menjar aquella galeta. Bé!
4: Imagina't l'últim.
0: Clar, quan ets l'últim, no has d'eyacular, suposo. Dius, mira, almenys la mia no me la tomo. O que, o prefereixes posar la teva per opacar una mica la resta de l'efas. Saps el que vull dir o no?
2: Ui.
4: Sí, sí, sí.
0: Clar, o sigui,
2: en aquell moment prefereixes ser ejaculador precoç, no? Perquè, clar...
0: Home, clar.
4: Sí, exacte.
2: És que, clar...
4: Hòstia, jo imagino tot el món dient, soy Rayo McQueen en aquell moment per intentar agafar, perquè si
2: exacte,
4: no...
2: Exacte, clar, clar.
0: Qui assumeixi aquest joc és que deu tenir molt clar que no serà l'últim i segon, deu estar com la... puta cabra, perquè no, jo tampoc... Ja, jo em trauma veure un amic meu menjar una galeta amb l'efa.
2: Ah!
0: Per favor.
4: És que no, ja jugar això és d'enfermo. És malament del cap.
2: Vale, fem una cosa, José. Sisplau, obrim el telèfon per si algú oient ara mateix ha jugat mai al joc de la galeta.
0: Exacte.
3: 93 545 68 68.
2: Busquem algú que ens expliqui la seva experiència del joc de la galeta.
0: I no val dir la típica de si ho vaig fer uns campaments. No, volem detalls de veritat, eh?
2: Sí, sí.
4: Com truqui un, jo em caigo al terra.
2: Que sigui real, 100%
0: sí,
2: real.
0: Exacte. Hosti, potser és una llegenda urbana i ningú ha jugat, però jo crec que algun oient trobarem, eh? Perquè aquí estan tots molt bojos.
2: Algunes colònies d'aquelles que la gent la taja, saps?
0: Sí.
4: Si hi ha gent que li agrada pixar sobre dels altres, segur que hi ha gent que ha fet això.
2: Tu has pixat mai a sobre algú?
0: Pluja daurada.
4: No.
2: Ah. I t'han pixat mai a sobre, José?
4: Bueno, com a anècdota i com a broma a una ex, ho vaig fer, però bueno...
2: Dios!
4: Broma, no, de...
0: Però a la dutxa...
4: Però
0: vas fer a la dutxa per molestar-la, no, bàsicament?
4: Exacte.
0: Ja.
2: Però ella t'ho va demanar.
4: No.
0: Ella va obrir la boca. I ell va pixar.
4: Què?
2: Lluvia dorada, total, eh?
0: Ella va obrir la boca i tu vas pixar, no?
4: Ah, no, pensava que havies dit que tu ho vas fer, no, jo no.
0: Ah, no, nosaltres... No, nosaltres no. No som d'aquests.
4: Tomàs té moltes sorpreses amagades, que això
2: ja és... Ah, sí? No, Tomàs, no. Tens moltes sorpreses amagades?
0: Sí, la resposta és sí, però el tema de la pluja daurada no... Jo, com ell, a la dutxa amb una... Bueno, sí, ho he fet per molestar la meva parella.
2: I què preferiu?
4: És típic perquè sempre hi ha gent que m'ho diu, si jo també ho he fet amb una xicota, tal...
0: Sí, ja.
2: I què preferiu? El joc de la galeta... o que us facin lluvia dorada a sobre. Una de les dues.
0: Lluvia dorada, però qui? Els meus amics o una parella?
4: Si és una parella, suposo.
0: Clar, no, no. Si és parella, prefereixo pluja daurada.
2: Sí?
0: Almenys té minerals, allò, saps o no? L'alefa, mare meva.
2: L'alefa té proteïna.
0: Sí, això també és cert. Però clar...
4: I si ha menjat espàrrecs, què passa amb la pluja daurada?
2: Clar, però després potser prefereixes la galeta.
0: No, perquè... No.
2: Pensa
4: no,
2: que és una galeta, que hi ha sucre, eh?
0: Per cert, us han dit mai la de que l'alefa olora a fuet?
2: Sí.
0: És heavy, eh?
4: Sí. Pa olor a fuet,
0: tio. Sí, a pellejo de fuet.
2: Molt bé.
4: Però sabeu per què o no? Que això és un dato curioso.
2: Dios, per què?
0: Cuenta, reina.
4: Perquè el fuet, la part que porta per fora, blanca, no sé tots els components, però hi ha un que es diu espermina, que això ho podeu buscar.
0: Hola!
4: I això és el que recorda l'olor de l'esperma masculí.
2: Què dius?
0: A veure... Uau, que heavy això, no?
2: I espermina se suposa que ve de l'esperma del porc.
4: Això ja no sé d'on ve, però sí que era un component que feia que pues, aguantés el fuet i tot això.
2: Mm-hmm.
4: I això és el que es mengem, perquè jo me la menjo, amb la pell i el fuet.
0: Ojo, la espermidina és un compuesto químico natural que se encuentra tanto en el semen humano como en el fuet y otros alimentos fermentados, lo que explica que compartan un aroma similar.
2: Per això el fuet fa pudor a l'efa i l'efa fa pudor a fuet.
0: Uau! És un apretón de manos entre el fuet i el penis, eh? Bueno, i l'alefa.
2: Bueno, ja no menjarem fuet de la mateixa manera.
4: No, ara ja li traurem la pell.
0: Pues jo sí, a mi m'encanta, de dir, eh?
2: Jo, sincerament, que... sóc de menjar amb el fuet amb pell.
0: Sí?
4: Sí, jo també.
2: Sí.
4: Bueno. Més proteïna.
2: Gràcies, José, que vagi bé, tio.
0: Adéu, Josep.
2: Adéu.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.
5: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí, tot anirà sobre rodes.
1: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
0: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona. Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La

Flash FM. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Vamos a olvidarnos de todo.
1: Sí.
0: Tot.
1: Bebida, drogas y olvidar todo.
0: De tot. Encara estem buscant algú que hagi jugat al joc de la galeta. ¿Vale?
1: Joder.
0: I estem preguntant, què prefereixes? Lluvia dorada o el joc de la galeta?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Què creus que guanyarà?
3: A veure, jo crec que guanyarà la pluja daurada, però t'he de dir que hi ha molta gent molt reàcia al que és el pipi en general i que per tant dirà ni del pal.
0: Clar.
3: Faig això.
0: Hola, bona nit.
4: Eva, bones.
0: Com et dius tu?
3: La meva.
4: Jo, mira, em dic Miquel.
0: Hola, Michael.
3: Per favor.
0: Des d'on ens truques, Miquel?
4: Des de Celrà.
0: De Celrà? Molt bé.
3: Bon lloc.
4: De Celrà.
0: Bon poble, Celrà.
3: Bé, ens agrada, maco.
0: Al costat de Bordius.
4: Un poble autèntic, un poble autèntic.
0: Al costat de Bordius.
4: Jo, referent a allò que, dels professors, allò que aquella pudor de l'Alè.
0: Sí.
4: Jo tenia un professor, me cago en Déu, de dibuix, tu, que cardava una pesta, tu, que semblava un mort visquent.
0: Què dius?
3: Sí, sí, que en comptes de tirar la brossa, se la menjava, no?
4: Jo crec que tu també el vas tenir, Miquel.
0: De l'Institut de Celrà.
3: Oh. Què veu estudiar junts?
0: Bueno, no ho sé quants anys té.
4: Bueno, junts no, però me cago en Déu, aquí a Celrà tothom es coneixem.
0: Quants anys tens, tu?
3: Oh.
4: Jo, 30.
0: Ah, jo també? No!
3: Per favor, potser veu jugar la galeta al vestuari.
0: Ets el 96?
4: Jo, sí.
0: Però qui Miquel ets tu? Jo, clar, però anàvem a la mateixa classe, doncs.
3: Hi havia algun altre Miquel a la teva classe?
0: Sí.
4: No, perquè jo era d'aquests que anaven a una altra classe.
3: Ah, anàvem a una altra classe. Hi havia més d'una classe.
0: Molt bé. Vale, perfecte. Per tant, teníem tu i jo un professor de plàstica.
3: Ui,
4: de dibuix. Sí, però pobre, pel descans i tu va tenir un mal futur.
0: És el que estava pensant jo.
3: Està llegint el vostre ex-teacher de plàstic?
0: Potser ens està escoltant des de dalt.
4: No, pobre, però cago en Déu, tu, la mare que el va parir, jo me'n recordo que tremolava, la mare, hosti santa, t'assenyalava, tu no sabies si era tu o el company.
0: Per favor, però estem parlant d'una persona difunta, ara mateix.
3: Bueno, potser per això no sabia qui assenyalava, estaves tieso, estava senil.
0: Clar.
3: Pobre home.
4: A les últimes, a les últimes.
0: Jo ara...
4: Pobre, no.
0: Una cosa, ja està.
3: Clar, no.
0: Jo ara estic dubtant de qui és aquest Miquel.
4: La mare que va parir aquell, en Bosco, tu...
0: No diguis noms!
3: No diguis el nom, sisplau, no digueu el nom. Que l'últim cop se'ns va liar part. Ara se t'ha escapat el nom, només pots dir coses positives d'ell. No pots dir dolent. El Bosco és el puto amo, ja ho sé.
0: Jo també el vaig tenir.
4: Bueno, de pes també hi havia aquell, el director...
0: Per favor, prou ja!
3: Pots no dir ni funció ni nom, que llavors la gent pot buscar a Google.
4: P.B.P.
3: Calla!
0: Calli!
3: Pedro Sánchez ha dit, mare meva.
0: Bueno, escolta, Miquel, no és per canviar de tema. Què prefereixes, la lluvia dorada o el joc de la galeta? A veure.
3: Sí, els teus professors orgullosos, Miquel, d'això.
5: A tu quina t'agrada més?
3: Miquel.
4: A vosaltres?
0: A veure, si s'ha de preferir...
3: Jo, pluja daurada, ja ho he dit abans, eh? Si he d'escollir una, sí.
4: Però aquell, el nano que caigui dels espàrrecs, la mare que el va parir té raó, perquè si menja tot d'espàrrecs i després te pixen a sobre, caro d'una pesca...
3: Clar. No, doncs ja m'encarregaré de no preparar espàrrecs a la persona en qüestió, home.
4: Bueno, vale.
0: Vale, doncs què prefereixes?
4: Si haguessin de triar, me cago en Déu, vaig a que em pixin a sobre, tu, me cago en
3: ara!
0: Lluvia dorada, perfecte.
3: Quants cops ha dit me cago en Déu, per favor?
0: És de Celrà.
3: Clar, allà es porta molt, eh?
0: Clar, molt bé.
3: La plaça me cago en Déu.
0: Molt bé. Vale, perfecte.
4: Hòstia, tu, mira, tu, que pensava que no agafaria el telèfon. Dic, això deu ser una pua, tu.
0: Jo tinc molts dubtes de qui és aquesta persona.
3: Bueno, ara busquem a Google o a LinkedIn.
0: No, obre-me per Insta.
3: Ui?
0: Sisplau, que jo vull saber com ets.
3: Sí.
4: Bueno, ara t'oblidem.
0: Miquel González CH.
3: Vale, xaval.
0: Adéu.
4: Adéu.
0: Hola. Hola?
6: Uau!
0: Diu, no.
3: És l'avi Josep.
0: És molt passat, aquest home.
3: L'avi Vicenç, no?
0: De veritat, eh?
2: 93-545-68-68.
0: Què prefereixes, la pluja daurada o el joc de la galeta? De moment està guanyant la pluja daurada, vale?
3: Sí, correcte.
0: Pots votar ara mateix trucant-nos al telèfon de la ràdio.
2: 93-545-68-68.
0: Dóna-li canya al telèfon.
3: Aprofita.
0: I truca'ns ara mateix.
3: Vamos, vamos!
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Hola.
7: Hola.
0: No? Adiós. Hola. una cosa, què us passa avui?
3: Què està succeint? Si truqueu, truqueu, vale? Va. No tonteries, per favor.
0: Vinga, va, si no estem perdent el temps.
2: 93-545-68-68.
0: Què prefereixes, la pluja daurada o el joc de la galeta?
3: Recordem, el joc de la galeta és posar-te amb rotllana i fer-te una palla. La última persona que ejaculi s'ha de menjar tota la galeta amb tota la lefa dels amics.
0: Hola.
6: Hola, bona.
0: Qui ets tu?
6: Jo sóc l'Àlex.
0: Àlex, és on es truques?
8: Ah, sí.
6: De Barcelona.
0: Molt bé, què prefereixes tu, Àlex?
6: Jo prefereixo lluvia dorada mil vegades. En veritat és com una corrida, el que passa que li tens que donar una mica més d'aigua perquè pixi blanc.
3: Perdona, repeteix l'últim que has dit, el que passa és que què?
0: És que té raó, eh?
6: Que jo he dit, si m'ha de triar, prefereixo una lluvia dorada.
3: Sí.
6: Perquè si te pares de pensar, és com una corrida d'una noia, saps? Però li dones molta aigua perquè surti blanc i ja està.
0: Clar, si beu molta aigua, el pipí és més blanc.
3: Ja.
6: Exacte.
3: Va, recordem que la pluja daurada la poden fer les noies i els tios, eh? O sigui, clar, que no només és pipí de tia, també pot sortir allà d'un penis i te l'has de prendre, és igual.
6: Ah, bueno, però jo entenc que parleu del gènere que t'agrada, no?
3: Ah, bueno, clar, sí, bueno, sí, exacte. Clar. Tu, sí.
0: Però bueno, hi ha gent que juga al joc de la galeta sense ser homosexual.
3: És que el joc de la galeta ha de ser de nois, només, perquè... És lefazo, clar, com tal, final, no...
6: Aquesta pregunta és una mica xunga, perquè, clar, si t'adons a triar, el joc de la galeta no hi ha opció, té que ser un tio, té que ser un home.
3: Clar, per això. Doncs per fer-ho més igualat, fem que la pluja daurada també és d'un tio, sempre, jo què sé.
6: Pues sí, jo crec que seria el més just.
3: Llavors, quin esculls, igualment?
6: Hòstia, que aquí està més difícil la cosa, ja, eh?
3: Ahà.
0: Una cosa té més proteïna que l'altra.
3: Això és cert, eh? Et pots posar catxes amb el lefazo de la galeta. I la galeta, si és de cibada, és fit.
6: La galeta te la tens que menjar, no?
0: Sí, clar, que és la idea.
3: Home.
6: I la lluvia dorada, no?
0: No, te l'has de tragar, clar.
3: Sí. Pots escupir una miqueta i que et passi per la cara, però has d'obrir boca i et pot entrar pel nas.
0: M'ho acabo d'imaginar.
6: No, prefereixo el pixat, mil vegades.
3: Vale.
0: Molt bé.
6: Mil vegades.
0: Molt bé, gràcies, Àlex.
3: Adéu, campió.
6: Vinga,
0: adéu. Adéu,
3: bon profit.
2: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash Urban.

0: ens haurien d'haver fet més fotografies.
1: Bé, sí.
0: Moltes més fotos.
2: Tu ets molt, que et facin fotos, Miquel, a tu t'agrada molt.
0: Però jo ho demano, fes-me una foto.
2: Clar, tu demanes, ho de fer, és veritat, però és que hem de demanar-ho bé, també.
0: Jo a vegades et dic, Tomàs, em fas una foto?
2: Sí. I quantes en fas tu a mi? Zero.
0: Bueno, doncs pues demana-m'ho.
2: No, no, t'ha de sortir, natural. Si no,
0: una
2: no queda
0: foto! Ah. Anem a fer una broma telefònica?
2: Ai, sí, que se m'oblidava. Va, recordem el WhatsApp per si un cas, 699-69-69-69, d'acord. Aquí és on heu de demanar la broma en qüestió. Ens dieu què voleu fer. Aquí ho voleu fer. I sobretot el número de telèfon. Això és el que ha passat quan diu així. Bones, el meu nom és Joan Ullés, em poso en contacte perquè li feu una broma a la meva mare Cristina Montserrat. El segur de la casa li ha d'arreglar el vidre de la taula del menjador, que en breus li faran. Però a veure si us podeu fer passar pel segur de la casa i per dir-li que han pujat el preu a 1.000 pavos en comptes de 300.
0: Per favor, pobra Cristina.
2: Perquè el material va més car o bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es va encarregar el seu cunyat Roger. Així que res, anem a gestionar una mica tot plegat.
0: Podríem posar les culpes al Roger, no?

0: el DJ Clan, que agafa la cançó del Bad Bunny i ha fet això que es diu Café con Ron.
1: Una molt bona versió, així més tecnera, que et ve de gust beure un mojito, no?, quan l'escoltes, fins i tot.
0: O un cafè amb ron. Un cafè... Existeix la barreja de cafè amb ron? No,
1: jo
0: no.
1: Crec que és el Cremaet, no?, de València. Ah. Crec que li posen, sí? Crec que li posen ron, si no m'equivoco.
0: Que rico.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Què prefereixes? Pluja daurada o el joc de la galeta?
2: Toca'ns ara! 93-545-68-68.
0: I està guanyant el joc de la galeta.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: A veure, és una pregunta bastant, com t'ho diria, fastigosa. Ja ho sabem.
1: Sí.
0: Però bueno, d'això va el programa, saps? Bueno, tampoc... Ens amagarem.
1: És el que hi ha, a vegades que són més monos, d'altres són més guarros. I mira, volíem ja començar la setmana de forma més guarra.
0: Vinga, va, tens el telèfon lliure ara mateix. No hi ha ningú ocupant la línia. Pots trucar-nos.
2: 93-545-68-68.
0: Pluja daurada o el joc de la galeta?
1: Ens truques ara mateix i ens dius quina opció escolliries. Diria que de moment va guanyant la pluja daurada per tot. Pluja. Totalment, no?
0: Totalment. El pobre joc de la galeta.
1: Ja, feu-li companyia.
0: No té... Ni un vot!
1: Ni un participant.
0: I estem buscant algú que hagi jugat algun cop al joc de la galeta i el pot recomanar o no.
1: Exacte. O que sàpiga d'algú que hagi jugat real i que li expliqui i que ens expliqui la sensació que va sentir o com va ser, exactament. Esos campamentos así, guarretes.
0: Creus que hi ha vídeos a les xarxes de gent jugant al joc de la galeta?
1: Uf, jo crec que depèn de... Saps típic vídeo així de la Deep Web o del Telegram, que a vegades passen vídeos molt bèsties? Doncs allà segur que hi trobes de tot. On has buscat? A Twitter, ara.
0: Ho he posat a Google, vale, i diu... Varios participantes se colocan en círculo alrededor de una galleta situada en el centro. Los participantes se masturban con el objetivo de eyacular encima de la galleta.
1: Mare de Déu, car de Déu. Mare de Déu, car de Déu.
0: No, és que és horrorós, eh?
1: Això, miris o no miris, no està bé, eh? No està gens bé.
0: Espera, que acabo de trobar com es diu en català el joc de galeta.
1: Té un altre nom?
0: Galeta Chopa.
1: Uau, m'agrada molt més en català, eh?
0: Galeta Chopa, ho apuntem així.
1: Galeta Chopa. Hola, està guapo, eh? Galeta Chupa, si no es pot dir.
0: Galeta Chopa. Molt bé.
1: Clar, és que queda...

0: I no s'atreveix a trucar-nos, eh? Té por que el reconeguin o la reconeguin. Bueno, que el reconeguin, clar.
1: Anem a trucar a la Janira. A veure si marca la Janira. A veure.
0: Jenny, Jenny.
1: No marca el telèfon.
0: Què està succeint?
1: No està marcant, això. No.
0: Però sona com un...
2: Este teléfono está apagado o fuera de cobertura. Oh. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
0: Molt bé, aquesta veu, eh?
3: Molt bé.
0: Sembla
3: molt...
0: la de...
3: Molt varonil.
0: Si quieres este tono, pulsa uno.
3: És la mateixa, no?
4: No, Magnitas!
0: Sí, sí, s'assemblen.
3: Literal, eh?
1: Vinga, va!
5: 93 545 68 68
1: Què prefereixes, la pluja daurada o el joc de la galeta? Si has fet mai algun dels dos jocs, pots trucar-nos i explicar la teva experiència en directe aquí al Flash Urban i, si voleu, de forma anònima, perquè no et reconeguin, vale?
0: Sí, tampoc cal que digueu el vostre nom, evidentment, eh?
1: I parlant de coses anònimes, el divendres sempre marxem amb les vostres confessions anònimes que al llarg de la setmana ja sabeu que podeu anar enviant a través del WhatsApp de la ràdio.
0: És el nostre WhatsApp, 699-69-69-69.
1: Si vols enviar la teva confessió anònima...
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Són confessions que ja sabeu que no heu de dir absolutament ni el nom ni res, només la vostra confessió. I el divendres, de 10 a 11, les llegirem i les escoltarem, si envieu notes de veu, totes.
0: Sí, exacte.
1: 699-69-69-69 és el WhatsApp de la ràdio.
0: Atenció, que aquí surt l'origen del joc de la galeta, i és que es veu que va néixer al Regne Unit a la cultura d'internats i campaments juvenils, tot i que molts experts i psicòlegs el consideren un mite de pati d'escola i una llegenda urbana sobre la pressió de grup i la virilitat, més que una pràctica extesa o real.
1: Ah.
0: Ojo, que potser és una fantasia, eh? I ens l'estan fent. Seria Mostra. Horrible.
1: Ja, és que, per favor. Va, arribem a les 10, vinga.
5: Flash FM. Són les 10.

0: Petito, així comencem aquesta nova hora. Són les 10 i quasi 4 minuts. Això és el Flash Urban a Flash FM. I si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda, per cert.
1: Recordem molt
0: aquesta
1: ràpid...
0: Aquesta és la teva casa.
1: Aquesta, estàs a casa teva, eh?
0: Sí, sí.
1: Com seria la casa de l'Urban, realment?
0: La casa de l'Urban?
1: Estaria, jo crec que estaria una mica bruta, eh?
0: Estaria desordenada, hi hauria pizzas, hamburgueses, sí. Hi hauria la bessura plena...
1: Bosses de globo, no? A tot arreu.
0: Sí, exacte. Uf. Bosses de globo, exacte. Hi hauria les rentadores per fer.
1: Uf, i el cendrer ple.
0: Bé.
1: El cendrer ple i olor a birra i tabac.
0: A veure, jo a la meva vida no sóc així, eh? Però bueno... Sí.
1: No, jo sí, però bueno, és el que hi ha. És una mica de tot. I els nostres oients, sobretot, també.
0: I jugant al joc de la... No.
1: Ai, per favor, no. La meva...
0: Vinga, va, truca'ns ara, va.
2: 93 545 6868.
0: És el telèfon del Flash Urban.
1: Va, recordem la pregunta que estem fent ara, i és que què prefereixes, una pluja daurada o el joc de la galeta xopa? Què, per qui no ho sàpiga, és posar-se enrotllant amb els teus col·legues, fer-te, pues això, una palla,
0: una
1: i l'última persona en ejacular s'ha de menjar aquella galeta.
0: És que és escarós.
1: No hi ha per on cogerlo.
0: És que és escarós.
1: No hi ha per on cogerlo.
0: I sisplau, si algú ha jugat mai a aquest joc, jo vull saber l'experiència.
1: Sí, o si coneixeu algú que ho hagi fet, o si heu vist vídeos, no? Que molta gent segur que li han passat el típic vídeo de WhatsApp que no es pot veure, rotllo el d'Au Patleti, d'aquests que es fan supervirals. Doncs ens ho dieu.
0: Jo t'haig de dir una cosa.
1: Cuéntame.
0: He obert Google i he posat vídeos, juego de la galleta.
1: Ojo.
0: I he vist una galeta... No, ho he hagut de tancar.
1: Ah, és la galeta amb l'EFA?
0: Era una Chips Ahoy. Gran.
1: Hòstia, bueno, almenys era bona.
0: Bueno, a veure, bona per tu.
1: La Chips Ahoy està bona. Sí, vull dir, imagina't que a més és una galleta Maria Tiesa, que no val per res. No, clar, és així. És així. És així, és així, és el que hi ha.
0: Si hi ha algú sopant, bon profit.
1: Hòstia, vale. Que putada, realment, sí.
2: Truca'ns ara.
1: Va.
2: 93-545-68-68.
0: De moment està jugant, està guanyant la pluja daurada.
1: Vinga, llama.
0: No truquen.
1: No està trucant?
0: No truquen.
1: Ui,
0: això ara és... sí. Hola?
3: Què passa, cabres?
0: Hombre!
1: Ei, Lola Lolita!
0: Què passa, com estàs?
3: Treballant.
0: Avui dilluns, començar la setmana.
1: El Lolo és el nostre agent de seguretat. Feia mesos que no parlàvem, bro?
3: Lolo. Marxat de vacances, no sé si estàs sols.
0: Ja, bueno, és que havíem d'anar de vacances, cari.
1: Claro.
0: Saps?
3: Claro, home. No tots iran a treballar.
0: I tu què prefereixes?
3: Hombre, preferir millor la pluja durada, que no menjar quatre
0: pares. Que no menjar espermatozoides.
1: Clar, o sigui, tu ets més de pipi. Ho has fet algun cop? Segur que sí, l'olor a tot pega.
3: No.
0: Ni t'ho han fet ni ho has fet?
3: No.
1: No, ni a la dutxa, en plan risses, per riure una mica de la teva...
3: No, tampoc, la veritat és que no.
1: És molt respectuós.
0: És que també és molt fastigós, eh?
1: Sí, és fastigós. S'ha d'admetre que ho és.
0: Uf.
3: És una mica marrano.
0: No, una mica bastant, cari, saps?
1: Bastant de xunguillo, col·lega.
0: Clar. Uf. Molt bé, Lolo. Bé l'estiu?
3: Sí. Pues están ficando a caldo el grupo de la barbacoa, ¿eh?
1: ¿El qué, perdona?
3: Pues están ficando a caldo el grupo de la barbacoa.
1: Bueno, es que si ens posen a caldo, potser haurem de fer un altre grup sense aquelles persones desagraïdes. Saps el que vull dir o no? I això es parla per WhatsApp.
0: Va, Lolo. Va, Lolo, no mesclem coses de WhatsApp i ràdio, guapo.
1: Vinga, nene.
0: Que vagi bé.
3: Vinga, adéu.
0: Ha quedat pendent abans trucar a una àvia que no ens ha agafat el telèfon, la Paqui.
1: Sí.
0: Tornem a provar la Paqui, a veure si ara ens pot agafar el telèfon.
1: Jo crec que pot ser bona idea, a veure si ara no ha marxat a dormir. Suposo que potser està mirant el formiguer o alguna cosa d'aquestes, però... A veure si ara ens l'agafa. Paqui!
0: A veure si la Paqui ens agafa el telèfon, estem marcant el telèfon. No agafa el telèfon la Paqui, eh? Potser aquesta senyora se'n va a dormir a les 7 de la tarda, saps?
1: A saber. Ui, la Paqui.
0: La Paqui, tia.
1: Però que són aquestes hores? Vull dir que tampoc ni que siguin les 12, no? Ni que fossin les 11 i pico, 12, home.
0: Paquita, por favor!
1: Paqui! Oh, no, la veritat, eh?
0: La Paqui... Bueno, per res.
1: Per res. Hasta luego.
0: Va, truca'ns ara, que tenim el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: I vota per al teu joc preferit, o la pluja daurada o la galeta xopa.
1: També us recordem el número de WhatsApp per demanar les bromes telefòniques, és el 699-69-69-69. Aquí ens envieu el WhatsApp amb la broma, la víctima i el per què. I nosaltres de la millor manera l'executarem. Si és una persona gran, com la Paqui, que no ens agafa, doncs molt millor encara.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Dios. Saps què és New Way BC, no?
1: Evidentment, la gran festa.
0: La festa per final de batxillerat. Al final de segon de batxillerat, al mes de juny, les millors festes a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Que, wow, per cert, jo hi aniré a punxar el de Mallorca.
1: Vale.
0: A New Way, pots dir-li als teus col·legues, vas a la pàgina web, a newwaybcn.com, vale, i reserves la teva festa per final de curs, per començar l'estiu, pues, del revés, saps?
1: Exacte. Apunta-t'ho ja a newwaybcn.com. Informa't de tot per gaudir de la millor festa quan acabis la cele, vale?
0: A més, a Mallorca, Menorca i Eivissa. Pots anar a la teva illa preferida. Pim-pam.
1: Molt bé, molt bé.
0: Genial.
1: Pots anar a la illa d'Epstein o no?
0: Això ja no
1: jo crec
0: sé.
1: Que no sé.
0: Depèn de com acabis. Hola.
4: Hola, bones.
0: Hola, qui ets?
1: Ei, tio.
4: Soc en Òscar.
0: Òscar, des d'on ens trucàs?
4: Pues ara mateix de Granollers.
0: Molt bé. I tu què
4: prefereixes? Aquí va a la feina.
0: Molt bé. Què prefereixes, Òscar, tu?
4: Home, preferir, està clar, que la pluja d'aurada.
0: Vale, molt bé.
1: Fantàstic.
4: Nosaltres no sabíem ni el que era, però bueno, s'ha sentit fa una estoneta i déu-n'hi-do.
0: Et sembla un bon joc?
4: No. No m'he interessat gens, no. No, sí. A més perquè jo perdria segur.
1: Ah, tu per... Sí? Per què? Aguantes molt o què?
4: Sí, normalment la veritat és que sí.
0: Et costa molt acabar quan folles?
4: Bueno, no costar-me, sinó que depèn la parella, si és... Si és una bona parella, si tens confiança i tal, doncs, bueno, es poden... diguem que es pot dilatar la cosa bastant.
1: Ja. Dilatar?
0: Dilatar.
4: També. Però el meu no, eh? La meva cosa no, eh?
0: Ah, vale, dilatar.
1: Dic, a veure què està passant amb la dilatació del penis d'aquest bon home. No, per favor.
4: No, bueno.
0: Per tant...
4: No, i bueno, lo de la pluja daurada, jo com a tal no ho he provat mai, però sí que la meva parella fa squirt.
1: Ah. Fa squirt, en sèrio?
4: Sí.
1: I és molt heavy o no? Deixeu els llençols fets una putada o no?
4: No, i a més, és la primera parella que em trobo amb això.
0: Uh-huh.
4: Però no és, diguem, com els vídeos, això de que surt un xorro,
0: vale,
4: almenys en aquest cas, sinó que, bueno, mentre s'està estimulant, doncs es pixa.
0: Però això sempre passa cada vegada que teniu relacions o de tant en tant? O depèn de...
4: Normalment sí, quan hi ha molta estimulació i tal, sí.
0: Uh-huh.
1: Hi ha moltes dones que ho poden controlar super heavy i que en qualsevol moment poden fer el xorraco de mig pixat, mig squirt. És molt bèstia.
0: Clar, és una combinació entre pixat i bueno, i...
4: Sí, se suposa que...
1: I fluid sexual, no? Clar. És la paraula? Suposo que sí. És, bueno.
4: Suposo que sí.
0: I és com el moment de màxima excitació d'ella, no? Que és com està acabant, no?
1: Sí, però hi ha un fals tòpic, i és que molts homes diuen, hòstia, si no haces squirt, és que no ha disfrutat del tot. Mentida, no cal fer squirt per tenir un orgasme de puta mare i per gaudir del sexe, que molta gent té inseguretats del pal. Ostres, no fas squirt amb mi, doncs tranquil, que hi ha molts tipus d'orgasme.
0: Ja. Yeah.
4: Clar, això depèn la persona, segur.
1: Tu, sí, sí.
0: Òscar, tu el primer cop que ella va tenir l'esquirt, tu et vas espantar, no? Suposo.
4: Espantar-me, no. Vaig flipar, bueno, em va molar molt.
1: Clar, ah, sí?
0: Focs artificials allà, saps?
1: Vas obrir boca?
4: Bueno,
1: ui!
4: Com et dic que no surt xorro, doncs no...
1: Vas fer un tast, eh? Com absorbir el suc de les escopinyes. Una mica així.
4: Sí que es pot fer sexe oral després, o sigui, no...
0: Ah, vas continuar menjant-li?
4: Sí.
0: Molt bé, un cavaller.
4: Normalment, no, però normalment ho fa només amb penetració.
1: Ah, vale. Amb penetració i... Llavors, vale. Sí, després ets com un gos bevent aigua, amb tota la resta de suc interior allà.
4: Bueno,
1: t'agrada,
4: bueno,
1: Miquel, ja. Això, eh? T'agrada, ja, Miquel.
0: Pues, Dios. Ai, Dios. Ah, és que un dia, aquest company de feina que tinc jo, Òscar, em va ensenyar un vídeo d'una dona que va tenir un squirt,
1: uh-huh,
0: en el metro. M'ho vas ensenyar tu?
1: Sí. És veritat, hòstia, és veritat.
0: I era una font, allò, era la Cibeles.
1: Que heavy, crec que era Alemanya o algun d'aquests països europeus. Hòstia, sí, hi havia una tia que estava fent així squirt, com per un vídeo porno, davant de tothom al metro.
0: No, molt semblant.
1: Hola! Ara el busquem.
4: S'estava venint sola?
1: Sí.
4: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, Òscar. No. Suposo que la teva xicota està contenta amb tu, no? Perquè, clar, si li fas fer aquestes coses...
4: Home, jo crec que sí.
0: Molt bé.
4: Sí, jo crec que sí.
0: Molt bé.
4: Sí, bueno. Perquè, a més, crec que és la primera vegada que li passa també amb ella.
0: Ah.
1: Això t'ha dit, però li ha passat amb tots, que jo ho sé.
4: Això m'ha dit.
1: Ah, és broma, home.
0: Ja tinc un dubte. Tu creus que hi ha alguna edat que les dones deixen de fer squirt? Tu creus que una dona de 70 anys tenint relacions li pot passar?
1: Ja. Home, jo entenc que sí, no?
0: Li preguntarem a la Marta.
1: Es queda més sec, això, suposo que sí.
0: Sí, no?
4: Suposo, no sé. Si t'interessa, pots buscar porno del tema, no sé.
1: Porno d'àvies, quin horror,
4: Dones de 70 anys fent escolta.
0: Perdona, a veure, una cosa.
1: No, un moment, hem de normalitzar. Aquí, si parlem de porno, parlem de totes les categories. No,
0: mirar porno d'àvies, tio.
1: No, no dic que la mirem, però vull dir que hi ha gent que li mola, Miquel, hi ha gent molt malalta.
0: Hi ha gent que se la pela mirant porno d'àvies?
1: Però, evidentment, seguríssim. Sí, mira, si la gent mira dibuixos animats de porno, com vols que no mirin àvies?
4: És el porno... Si existeix, serà perquè algú el consumeix.
0: No, això segur. Sí. Clar. No, clar.
1: Ara busquem una a Pornhub.
4: Bueno, Marcos, us tinc que deixar que entro a la feina, vale?
0: De què treballes?
1: Us ha colgat?
4: Tema ferroviari.
0: És maquinista.
1: De Ferrocarrils de Catalunya?
4: No, de...
0: La Renfe.
1: De Renfe de Polla, mare meva.
0: Li fa vergonya dir que treballa a la Renfe.
1: Normal.
4: No,
0: a mi també m'ho faria.
1: Tempe.
0: Adéu, tio, adéu, Òscar, que vagi bé.
4: Vinga, vagi bé, adéu.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí, tot anirà sobre rodes.
2: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
1: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi.
4: Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La Flash.

0: calleu!
1: Què et passa?
0: Que calleu, tots!
1: Què et passa?
0: Prou ja de soroll.
1: Per què? Quin soroll estem fent?
0: Ah, en veritat, he d'admetre que a vegades em dóna una mica d'esquizofrènia i per això em
1: poso així... No, sí, ja, 24-7, Cari, saps?
0: Sí, sí, és qüestió.
1: A veure, és que compartir la vida amb tu és bastant...
0: Bé! La vida, que profund!
1: Home, a veure, són 8 hores cada dia al teu costat, saps?
0: La vida, Mare meva, sóc com un germà.
1: Hi han dies que estic més... Estàs més rato amb mi que amb la teva parella.
0: Sí, és real, sí, no, 100%. I de fet són molts dies, No un o dos, molts.
1: No!
0: Molts.
1: Bueno, va, anem a fer una broma, va.
0: Vinga.
1: Aquí anem a trucar.
0: Anem a trucar a la mare d'un tal Jordi, que diu, ei, què tal, m'agradaria que fessi una broma a la meva mare. Es diu Ángeles Ramos. Et poso en context. No, mira, la broma la fas tu o què? No, perquè he d'allà així. Va, diu, soc repartidor, em dic Jordi, per cert, i diu que sóc molt temerari quan no ho sóc, crec, amb la furgo. Em molaria que us feu passar com a polis de Sabadell i que m'heu enxampat a 100 en una zona de 30 a zona urbana i que m'heu arrestat. Gràcies. Dada interessant, treballo a bon preu. Vale. Des d'aquí un beso a bon preu, que ens agraden molt algunes coses d'ahir.
1: Avui m'ha avançat una furgo de bon preu.
0: Sí?
1: Buah, superràpid, loco.
0: Cuidao, Pues sí, potser sí. Era aquest pavo.
1: Buah, pues cuidao. Vale, pues va, estan trucant.
0: Anem a trucar a l'Àngeles Ramos, ja tenim el seu número, a veure si ens agafa.
1: M'encanta el bon preu, per cert,
0: Sí, no és que vulguem fer públic, però tenen coses molt guapes.
1: Sí.
0: I el preu...
2: Se te ha redirigido al buzón de voz porque la persona a la que estás llamando no está disponible.
0: Ui!
2: Graba tu mensaje después de la señal.
0: Això és que
2: lo tienen
0: no molestar, potser.
1: La torno a trucar.
0: Haurem de trucar-la de nou.
1: Ai.
0: Mare meva! Que si tires el mòbil, el telèfon, al terra.
1: Quin susto.
0: Per favor.
1: A veure, 1-7...
0: Osset de gominola. Vinga, anem
1: a... Ara sí, va.
0: Vinga, va, a veure si ara sí que ens agafa el telèfon.
2: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
0: Hola, em dic Jordi, sóc de la policia. És vostè la senyora Ángeles Ramos?
3: Hola.
0: Parlo amb la senyora Ángeles Ramos?
3: Sí.
0: Què tal, com està? Perdoni les hores, vale? Sé que és una mica tard, però és, hem tingut un incident. Fa relativament poc, en relació amb el teu fill. Em pots confirmar el seu nom, si us plau?
3: Jordi López Ramos.
0: Correcte, vale. Pues el senyor López Ramos ha tingut un problema, portant la seva furgoneta.
3: Sí.
0: Ell treballa pel supermercat Bonpreu, correcte?
3: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs no sé si a vostè li consta, però ell ha conduït d'una forma molt temerària amb el vehicle, anava en una zona urbana de 30, anava pràcticament a 85 per hora. I quasi atropella un gos. Llavors l'hem detingut, m'ha passat el seu número com a emergència, ara no pot parlar amb ell perquè està al calabós, perquè també anava sota els efectes de l'alcohol.
3: En sèrio?
0: Perquè també, sí, perdoni, també anava sota els efectes de l'alcohol i de...
3: De l'alcohol?
0: Sí.
3: El meu fill en efectes de l'alcohol?
0: Per què m'ho diu així? Li estic intentant informar de la situació.
3: És que ho dubto molt.
0: Però és que l'alcoholímetre no menteix. I la forma en què ens ha parlat el seu fill a nosaltres tampoc menteix. Val? Perquè ens ha faltat el respecte que déu-n'hi-do. I ja veig d'on ve, perquè tu també m'estàs interrompent i intentant...
3: No,
0: i no em deixes fer la meva feina.
3: Perdoni, és que m'estranya tant... De veritat, ho sento, perdoni,
0: A totes les mares i els pares sempre els estranya quan el seu fill fa alguna cosa d'aquestes, però és que a vegades passa, i ha passat. Anava sota els efectes de l'alcohol i, pel que semblava dins del vehicle, també hi havia alguna colilla de porro. Això sí, ell no ha donat positiu en cànnabis, però de tota manera ho hem vist tot. Sí que hi havia mitja ampolla de vodka buida allà al vehicle, i ha passat això. Per tant, aquesta nit haurà de dormir al calabós, no pot sortir d'aquí.
3: I no puc anar cap allà que m'informin vostè?
0: Si vol venir i parlar amb mi, d'acord, però amb ell no el podrà veure, vale? I el que sí que us demano és que des de casa, no sé quina edat té el teu fill exactament, encara he de confirmar moltes coses i fer-li moltes preguntes, no està col·laborant gaire, també és cert.
3: Em podria donar, sisplau, la direcció?
0: Esperi, primer parlem i després li dono la direcció, vale? Perquè s'ho pensi bé de veritat, perquè hi ha vegades que és contraproduent que vinguin aquí. Val? Llavors jo l'he de preguntar algunes coses, val, que necessito saber. I primer de tot, vostès a casa, quan condueixen, condueixen de forma temerària, com fa el seu fill o no?
4: Una cosa.
0: Amb qui parlo, perdó?
4: Amb el pare d'en Jordi.
0: Com es diu vostè?
4: Bueno, és que jo escolto molt Flash FM i no me la fotaràs.
0: Ah! Merda!
5: Per què?
0: Merda! Oh!
1: La mare estava molt preocupada.
4: Allò està, mira... Ara veníem al cotxe escoltant-lo de la galeta.
0: Però, cabron, per què no has deixat que seguís la broma? Cabron!
4: Que fill de puta que sou!
5: Ah. Bueno, això el teu fill, que has demanat la broma.
0: Clar, clar,
4: és
0: això...
4: un cabron. Ah. Ara, ja arribarà, ara. Ja...
0: Quants anys té el Jordi? Quants anys té el... Calli, senyora. Senyora, calli. Quants anys té el Jordi?
4: 19.
5: Té 19 anys.
0: 19 anys. 19 anys. Que... Bueno,
4: pues... I què guanya, la pluja daurada o la xopa?
5: De moment la pluja daurada, però calla, avui volem parlar amb la teva dona.
0: Mira, senyora,
5: passa la dona.
6: No sé jo què fer. Guapa, sí. Aquest vespre aquest senyor digue-li, no dorm aquí a casa.
5: Digue-li,
6: eh?
5: Digue-li algú al teu fill que t'està escoltant ara mateix per la ràdio.
6: Pues que s'oblidi, que tanco la porta, que dormi en el cotxe.
0: Ara! Grita-lo, grita-lo, reina.
6: Vinga, rei.
5: Què tenia el Jordi avui per sopar?
0: Galeta.
6: Ui, per sopar? Verdura.
5: Verdura.
6: I petito a la planxa. Oh,
0: què? Potito a la planxa?
5: Que fit, no?
6: No, peixito.
0: Home,
5: molt fit, no?
0: S'està posant en forma, el Jordi, es nota, amb el seu alcohol i els porros del cotxe.
6: Home, i tant. Quin cabron que és. Bueno. Quin cabron, aquest nen.
0: Per això estem aquí, per gaudir, per riure una mica amb vostè, senyora.
6: Molt bé.
5: Vaya tela. Vaya tela, Manela. Vinga, guapa, apa, que vagi bé. Vinga,
6: adéu. Bona nit. Adéu.
5: Bueno, si voleu demanar una broma telefònica, aquesta senyora avui s'estaria donat la tarda, eh?
0: Jo crec que sí. Ja té anècdota per la perruqueria demà, con la Susana i la Jenny. Va. Ideal.
5: Si vols demanar una broma, envia un WhatsApp.
7: Envia'ns un WhatsApp.
0: Va.
7: 699-69-69-69.
5: Ja ens dius a qui li vols fer la broma, passes el número, passes tot i nosaltres la fem. I ja està.
0: Vinga, va, i no marxis, que estàs escoltant el Flash Urban i encara tenim mitja hora de programa.
5: Ah, sí?
0: Sí.
5: Adiós.
7: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban. Era...

0: Així com t'agrada, baby. Com t'agrada, baby.
1: S'ha escoltat o no?
2: No ho sé, tonteries.
0: Què estaves dient?
1: Estava dient tonteries, no sé, fent el remix d'aquesta cançó.
2: Hola, qui ens truca?
0: No, és ella.
1: És que és el riure.
3: Hola.
0: És ella.
1: Sara, mi nòvia, mi nòvia.
0: Sara, carinyo, què tal?
3: Bé, vosaltres.
0: Sara, què prefereixes? Calla, llúvia dorada o galeta xopa, Sara?
3: No,
0: Què prefereixes, llúvia dorada o galeta xopa?
3: Cap de les dues.
0: Baixa'm el volum de la ràdio.
3: Espera, que afluixa la ràdio, tio.
0: Bueno, com a mínim s'ho dona compte.
3: Hay que hacer, ja veràs. A veure què em diré vosaltres, perquè no m'enfio en un pèl, cabrons.
0: De què?
1: Això tu?
3: Perquè us en foteu de mi.
0: Bueno, a veure, és que és normal que ens en fotem de tu.
1: És que tu...
3: Veus?
1: Tu te'n fots de nosaltres, Sara. Tu nos llames el loco motivado i el flipado de no sé què. Sí.
3: No. El loco motivado, això és el Tomàs, el cariño, Tomasito.
0: Bueno, és que te'n fots de nosaltres dient això.
1: Sara, algun cop has fet... Sara, escolta un moment, coño. Algun cop has fet pluja daurada?
3: No.
0: No t'has pixat mai a la cara de ningú, Sara?
3: Que jo me n'en recorda, no.
0: I ningú se t'ha pixat mai a sobre, Sara?
3: No.
0: No?
1: Permita que dude.
3: Crec que no.
0: Ah. Me
3: cago en... Calça'm meco que lo doblo.
1: Ai, per favor.
0: Ah, Sara, tu...
3: Anem a veure.
0: Que dius, què?
3: Com esteu? Doncs
0: pues mira, millor que tu, la veritat.
1: Sí.
3: Ai.
1: Cansats, també, d'escoltar trucades com la teva.
0: Sí.
1: Perquè mare meva, Sara. Però feliços
3: de tenir-te. Santi, Santi.
0: Què ha dit, Santi? Qui es diu Santi?
3: Dante, que és el meu gat.
0: Ah, tens un gat, que ha sigut...
1: Clar,
0: que...
3: Dos en tinc, de gat.
0: És la loca de los gatos, eh?
1: Oye, no, però el nom Dante és que té cultura, la Sara. És l'escriptor de la Divina Comèdia, no, Dante?
3: Exactamente.
1: Molt bé, aquesta dona.
0: Semblava tonta.
3: Sí, a més, me'l llegit el llibre, és un totxo. Sí, me'l va regalar...
0: Clar, no té res
3: més a fer. Jo, com vaig dir que tenia una filla, me'l va regalar ella, és veritat.
0: La teva filla? Qui és el pare de la teva filla?
1: El Dante.
3: El que me la va fer.
0: No, ja, clar, no, això ja ho sabem de sobre, però qui és?
3: No em parlo d'ell, jo.
0: Dios, per què? Et va deixar?
3: Anem a veure.
0: Et va deixar?
3: Sí.
0: Et va posar les banyes?
3: Vaja.
0: Sí? Quants cops?
3: Bueno, quan jo me'n vaig enterar, va ser quan, adiós, muy buenas, colega, adiós, muy buenas, adiós, muy buenas.
0: I amb qui et va posar les banyes? Amb qui se'n va anar?
3: Amb una tia.
0: Amb una tia, vale. I la coneixies?
3: Més guapa, més jove, més alta, més tot millor que jo.
1: Sí, però no més divertida, Sara. Tu ets la cabra de la diversió.
3: Sí.
0: I aquest home encara està...
3: No, en serio.
0: Encara està amb aquesta tia?
3: Que no és broma.
0: Encara està amb aquesta tia?
3: Sí.
0: Estan junts?
3: Que jo sàpiga, sí, perquè la Elsa...
1: La Elsa és la teva filla o la nova amante del teu...
3: No, la Elsa és mi hija.
0: La Elsa és la teva... I tu no has volgut refer la teva vida amb un altre home, Sara?
3: Jo no.
0: I per què no?
3: Perquè no em vol ningú, a mi.
0: Bueno, per això
3: que
0: dius
3: no
0: tu.
3: Que no estic sempre amb l'olla.
0: Bueno, estàs loca, això és veritat. Però bueno, potser trobes un altre boig.
3: Loca, però amb besoteria.
0: No, està boja, de veritat.
1: Per favor, senyora Sara, per favor, eh.
0: Oh, estava cantant
3: un tema. Senyora, oi, senyor.
0: A veure, quants anys tens, carinyo?
1: 63.
3: Ja t'ho dic. Una col·lega.
0: Ai, la cobertura.
1: Sara, la teva filla quants anys té? Ara t'ho dic sense vacilar ni res, eh.
3: La meva filla té 22 anys.
0: 22? Hòstia, per tant...
1: És molt jove.
0: Vale, vale.
3: Ella sí.
0: Però...
3: Jo no.
0: Encara tens cor de la vida, no? No li dones una oportunitat a l'amor, Sara?
3: A l'amor. Jo li dono una... Hombre, però l'amor... Però l'amor, define amor. Perquè amor... A veure... Anem a veure, tio, com vols que... Jo soc lliure. Anem a veure, jo m'agrada viure a la meva
0: bola. A la teva bola i que ningú toqui els collons, eh, Sara?
3: Soc efectiu wonder.
0: I penses que...
3: I, a més, la meva filla ja és gran, m'entiendes?
0: Clar, i la teva filla ja té 22, va més a la seva, i, per tant, encara més sola estàs.
3: Sí.
0: I a tu t'agrada estar sola.
3: El que passa és que a la pobra és més la gent que em coneix des de sempre. Diuen que és igual que jo.
1: S'assembla a tu? Espero que no sigui així, perquè tu estàs molt loca.
3: No, de, físicament.
0: Ah, físicament, ah, vale. Físicament. Vale, però mentalment ella està millor que tu.
3: No, mentalment ella és més serena. Vaig sortir l'altre dia amb ella, me cago en la puta, la mare que la va parir.
0: Ah, vau sortir de festa juntes.
3: Parece una vieja en missa, col·lega, ah, deja'm en pa.
1: Però una cosa, Sara, és que tinc tanta curiositat de saber com és la Sara físicament.
0: Sí, jo també.
1: Sara,
0: ens aquí... envies una foto?
1: Sí, sisplau, envies una foto al WhatsApp.
3: Sí, una polla Records.
1: Oye.
0: Una polla Records.
1: La polla Records, hòstia, que heavy.
0: Un gran grup de música, clar que sí.
1: Sara, va, passa'ns un selfie, una selfie, aquí al WhatsApp del programa.
3: No, quiero vosotros...
0: Que, Sara, no, fem-ho diferent. Ay, que tothom vosotros. Que estigui escoltant ara mateix...
3: No,
0: espera, escolta'm un moment. Tothom que estigui escoltant ara mateix el Flash Urban, això ho vam fer l'altre dia, ho tornem a fer, sí? Que enviï una foto al WhatsApp de la ràdio.
3: WhatsApp...
0: Sí, sí.
4: Envia'ns un WhatsApp.
0: 699-69-69-69. 699-69-69-69. Has d'enviar una foto al WhatsApp de la ràdio, escoltant la ràdio i posant, escoltant a la Sara per la ràdio.
1: Ara.
0: Escoltant a la Sara.
3: Escoltant-me a mi. I voleu veure'm a mi.
0: Clar, envia tu també la teva, no?
3: Si veiem pantalons curts, amb una camiseta, descalça.
0: Doncs treu-te la camiseta i envia la foto.
3: Tota despentinada, perquè porto els cabells llargs.
0: Bueno, és que...
3: O sigui, que a la feina me lo tengo que recordar. Coger todo, ¿sabes?
1: Uy,
0: claro, claro.
3: Por mi trabajo y...
0: Molt bé, Sara.
3: ¿Sabes?
0: Doncs envia la foto, tu i tothom. 699-69-69.
3: Que no quiero...
0: 69.
3: Perquè soy muy fea y eso en foto
0: no
3: lo
0: ets digo. Fea, no, Sara. No ets fea. No
3: es gent... foto... Mira, os daré un dato.
1: A yo. Ver.
3: Mido... ¿Cuánto mido, colega?
0: No, si no ho saps, va.
1: ¿Eres alta o bajita?
3: 1,60 y... 1,70.
0: Vale, 1,70, sí. Vale.
1: Força alta, déu n'hi
0: bueno, bé.
3: Peso 56 quilos.
0: Vale.
1: En su línia, molt bé.
0: Molt bé. Fas exercici?
3: Tengo el pelo largo.
0: Vale.
1: En su línia, molt bé.
0: Molt bé. Fas exercici?
3: Tengo el pelo largo.
0: Trucava.
4: 93-545-68-68.
0: Truca'ns ara i ens expliques la teva vida. Què tenim aquí?
1: Aquí surt, escoltant a la Sara. Ánimo, Sara. I són dues noies que semblen relativament joves, d'uns 20 anys, que ens envien també una selfie des del cotxe.
0: Molt bé. Qui ens truca? Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, capitana.
0: Hola, com et dius?
5: Laia.
0: Laia, què et sembla la Sara?
5: Molt bé.
0: Ja... Una persona interessant?
5: Sí, sí.
0: Sí, sí.
5: Una mica boja com jo, però no passa res.
0: Ah, tu també estàs boja?
5: Sí, bueno, no passa res.
0: Molt bé.
1: Ara, és que los locos se conocen entre los locos, està claríssim.
5: Exacte.
0: Molt bé, Sara. Molt bé. Sara, i tu què prefereixes, lluvia dorada o la galeta xopa?
5: Com?
0: Què prefereixes, lluvia dorada o galeta xopa?
5: Lluvia dorada, sempre.
1: Vale. Sembla que ho has practicat, no?, per la forma de respondre.
5: Sí, sí, sí.
0: Dios,
5: sí, sí.
0: T'han pixat o tu has pixat?
5: Les dues.
1: Per favor. I què prefereixes, que et pixin o pixar tu?
5: Jo sempre.
0: El dia que et van pixar a la cara, simplement és el que va passar, no és
1: sí,
0: veritat?
1: És així.
0: És així. En aquell moment et vas empenedir, en aquell mateix moment?
5: Sí.
0: Ho
5: reconeixo.
0: Era un home o una dona el que t'estava pixant a la cara?
5: Un home,
1: i va ser a la cara en plan... Vas obrir boca o no, en perdó de l'expressió?
5: Al principi no, però després sí.
0: Vas empassar?
1: Per favor.
5: El que no t'escolto.
0: Vas empassar?
5: No. Vaig escopir a ell.
0: Li vas escopir el pixat a la polla o a la cara?
5: No, a la cara.
1: Com un esportista quan beu aigua, que després l'escupa automàticament per no tenir flato.
5: Exacte.
0: I ho tornaries a fer-ho?
5: Jo a ell sí, ets a mi.
0: Ell a tu no?
5: No.
0: I vosaltres
5: ho heu fet?
0: No, la veritat és que no hem tingut el plaer, si és que es pot anomenar plaer, la cosa,
1: no,
0: saps?
1: No, jo com a pràctica sexual no ho he fet, però per putejar a la dutxa la meva parella, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar.
0: A la dutxa?
5: Ho recomano.
0: Recomanes què? Pixar o que se't pixin?
5: El que m'està agradant.
0: Ah.
5: Si prefereixes primer provar pixar i després...

0: catfishing.
1: Jo, a veure, clar, no és una mica fastigós?
2: És depèn dels gustos. Hi ha gent molt morbosa. Al final hi ha fetitxes de tot.
0: Jo també ho pensava i després...
1: Ja. Bueno, molt bé. Vale, doncs sempre va bé provar coses noves.
2: Ara, reina.
1: Molt bé, guapa, moltes gràcies, que vagi bé.
2: Adiós.
0: De res, adéu.
1: Adéu, un petó. Ens escoltes cada dia, no?
0: Sí.
1: Ah, vale, vale.
0: Jo em poso l'arma i tot, per no perdre ni una trucada.
1: ¡Vamos!
2: Això és molt heavy, eh?
1: És la millor.
2: No es posa l'arma per anar a la feina, però per escoltar el programa sí. Molt això bé. Ens agrada molt. ¡Vamos!
1: Adéu. Una...
0: Bona nit.
1: Adéu.
3: Bona nit.
2: 11.
3: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: L'11 d'octubre del 1972.
3: I el número de la sort, el...
2: Vinga, avui endevino, tinc claríssim, és el número 9!
1: No.
2: 10.
1: És que no l'has endevinat mai, eh?
2: Algun dia sí, no, un dia mai, ho vaig fer i em vas dir si ho havia mirat. És el 6. 3.
1: És el 7.
3: Consulta el 7. Resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
2: Bé.
3: 11. Ben jugat.
1: És que no l'encertes mai, eh?
2: Bueno, mira, també és divertit.
1: Vaja, privat.
2: Bueno, relaxa't, va. Demà ho farem.
1: Va, adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel, adéu, xavales.
1: Fins demà.

0: preguntes com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: Sí, és la polla.
3: Com se fa això? Jo no ho vull.
4: I a tu, què t'ha passat avui?

0: suben la Karol G, la Judy Lan i el Rusowski en aquest Baby Wow. This is Flash FM. Quina col·laboració tan inesperada i, escolta, que bé que ha sortit, eh? Sens dubte, és un dels temes d'aquest 2026 i també el megacrack d'aquesta setmana a la que manda a Flash FM. Hem obert una nova hora i anem a pujar a pulsacions amb el Juguel i el Moving to the Sun.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.

A veure si és veritat, que amb el McTowers podem aprofitar i podem desfogar-nos i explicar-li els nostres problemes. Era la seva novetat, és el Carita Feli. Darrere està Tristos, aquí a Flash FM ens arriba després del Una Namás i la seva Bizarrap Music Session. I ara des de Puerto Rico ens anirem cap a Canàries per escoltar la novetat de Quevedo amb Nueva Línia.

vegades i el Like Mike, com sempre, trencant totes les normes. A Flash FM. Però, escolta, anem a baixar una miqueta les pulsacions, que t'hem de descansar també una estona aquí a la que Mandallero farem amb Rels B i el Tuba.

A veure si és veritat, que el que ve doncs vol veure a la graciosa Juna Manel Viscrespo. És el que diuen, que ja la vida és més sabrosa. Jo no hi he estat, haurem de comprovar-ho, llàstima, però que tinguin competència, perquè aquí a la que manda ha arribat un altre artista des de Puerto Rico, el Bad Bunny, que diu que nos quiere llevar pa perre. A veure què ens hi sembla a ells.

De pinso demasiado, és el que ens igual la Karol G, la Judeline i el Rusowski. En aquesta cançó és el Baby Wow. This is Flash FM. Quina col·laboració tan inesperada, i escolta, que bé que funciona. He arribat a ser el top número 1 mundial i també és el megacrack de la setmana a Flash FM. Escolta, són les 12 i hem obert una nova hora.

0: directe a Flash FM, Mireia Molina.
1: I per què no anar-nos ara des de Puerto Rico amb el Mike Towers, i també una de les darreres cançons que va treure és el Una Namás, aquí a La Que Manda.

0: Música de Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Quin regal, que va fer-nos el Bad Bunny venint a Espanya per portar-nos al seu David Tirar-me's Fotos World Tour. I quina sort vam poder tenir d'escoltar cançons com aquestes en directe. És el EO. Parlant de concerts, per cert, seguim esperant a que l'Omar Curs confirmi la seva gira per Espanya. I és que té la gira confirmada, però no sabem les dates. Així que seguirem pendents perquè tingueu tota la informació. I de moment us deixem amb Jay Wheeler i una de l'OC també.

la seva nova etapa en solitari i aquest tema que es diu Aire. Com ja he dit, després de passar per aquí, per Flash FM, amb nombrosos artistes i nombroses col·laboracions, ha arribat el seu moment de fer música en solitari. Seguim aquí una estoneta més, aquí a La Que Manda, i ho fem pujant les pulsacions amb el Gon Gon Gon.

0: Quevedo i Nueva Línia ens portaven fer ja uns mesos aquest gran tema, és el Golpito. És una de les cançons del darrer àlbum del canari, El Baifó, i sens dubte les Nueva Línia ho estan patant per tot arreu, ara dient-se les 4, les 3 en Canàries. No són les 3 de Canàries, és pràcticament la 1 i seguirem ara parlant de relacions, però ja ens posarem romanticones, eh? I és que tenim aquí a la Tini i a l'Ulisses Bueno per parlar de relacions, però de dos amantes. Aquí no estem a favor, però sens dubte és un d'aquells temes que tenen el poder del ritme.
1: Esto dice así.

0: WhatsApp 699 69 69 69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
1: ¡Que viva Flash Urban!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash FM. És la una.

0: Va discotequear i va ponerlo de moda. És el que diuen la Lola Índigo i l'Anna Mena en aquesta declaració d'intencions. Tu eres pa mi i jo pa ti toa. És el seu tema a Flash FM. This is Flash FM. Tema amb el qual també es coronen com a top número 1 de la llista aquí a la que manda Flash FM i també cançó amb la cobrim una nova hora. És la una de la matinada d'aquest dimarts, que espero que estigui anant molt i molt bé. I escolta, per què no ens anem cap a la platja?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Sí, sí, efectivament ens anem cap a la platja, que allà ens està esperant l'Omar Kurz per poder gaudir del seu...

El Rayos de Sol, eh? Una d'aquelles cançons que es podia determinar com a cançó de l'estiu del Henry Méndez. I escolta, quin regal que ens han fet aquest 2026 portant-nos el seu remix a Flash FM. És, sens dubte, una d'aquelles cançons que ho ha estat patant tant aquí a la que manda com a l'estiu del 2026, és a dir, aquest estiu, com també el nostre estimadíssim Quevedo, el nostre canari, que està aquí i allà està Flash FM, eh? Ens porta el seu darrer disc, que va sortir des de fa uns mesos i que ho està patant per tot arreu. Des de Canàries cap a Flash FM, el Baifo.

Nadal des de França amb el seu Movimiento de Sun. És una de les cançons, per cert, més sonades d'aquest estiu del 2026. Ens ha portat un regal de l'electrònica i aquí a la que manda encantats d'escoltar-la. Escolta, que al final la vida són dos dies i hem d'estar contents, és el que diuen els tallets sempre. Ens ho diuen també amb la seva cançó. És a l'era això, hem de trobar la felicitat i aquí la tens.